0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Okay. Gracias. Yeah.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
3: Funky Tracks Radio.
4: Ese que dicen que es para gente...
5: Para gente encantadora.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
5: Elegir no te cuesta más.
6: Funky Radio Show.
5: Consulte la programación.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
6: Para todos los públicos.
7: Funky Radio Show.
6: Aprovechalo.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
4: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Atención. Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
6: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
7: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: A veure, jo alguna nevera, perquè mare meva.
1: Tu, la canya, on està?
0: No sé. He mirat tothom, lo...
1: Tu, t'hem quedat suríssims.
0: Per res, tu. Si vols, anem a Tarragona.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
3: Funky Tracks Radio.
4: Ese que dicen que es para gente...
5: Para gente encantadora.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: Elegir no te cuesta más.
7: Funky Radio Show.
6: Consulte la programación.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. A tot això, les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9 de la nit va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir. També ho van fer els bombers de Barcelona per apagar les flames. D'altra banda, busquem ara la previsió del temps per la jornada d'avui dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, comença el cap de setmana amb alguns núvols més que no pas ahir. De fet, entre les comarques del Camp de Tarragona i gran part de Barcelona, el temps serà més variable, estones de clarianes, però també nuvolades que, sobretot, ja aquest mig matí i migdia, deixaran algun ruixat una mica més probable. No grans quantitats d'aigua, no pluges generals i sempre intermitents, bàsicament en aquesta zona, ja diem, entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Cel més obert cap a l'Alt Pirineu i avui la temperatura que no varia gaire. De fet, el matí torna a despertar ben fresquet, sobretot fora d'aquestes zones on tenim núvols.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Això, Laia, això de la Diada és una cosa molt curiosa, perquè ara surten tot de gent i de partits polítics que de vegades sent cada any el mateix cuento, eh? No, és que la Diada no és la Diada de tothom. I jo penso, home, clar que no. La Diada Nacional de Catalunya és dels catalans que volem un país just i lliure.
6: Clar.
5: O no?
6: I tant. Sí, sí.
5: Mira, saps què? Amb aquest discurs que ha estat... Comencem el programa d'avui, que s'acaba d'encendre la llum vermella.
6: Som-hi.
5: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
6: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat un divendres molt especial. Som dia 11 de setembre de 2026, Diada de Sant Protos i Sant Jacint i, per descomptat, la Diada Nacional de Catalunya. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 862 de la nostra etapa digital i el 2651 de tota la nostra trajectòria radiofònica, compartint les tradicions del país des de l'any 1989.
5: Com sempre, recordeu que tota la informació i els àudios els teniu tots a un sol clic al nostre web, festafesta.cat. Laia, avui és 11 de setembre i el país bull d'actes institucionals, de trobades festives, de trobades i accions reivindicatives, però també de germanor de tot arreu, des de nord a sud, de llevant a ponent. Una jornada magnífica per viure-la i, sobretot, per celebrar-la al carrer.
6: I tant. I precisament per parlar de la força de l'associacionisme local en dies com avui, el nostre tema central ens portarà cap al Maresme. Tindrem el plaer de xerrar amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, una entitat que és un autèntic motor cultural.
5: Tenim preparats 55 minuts de ràdio i cultura popular de la bona, de bona, bona de veritat. Ens acompanyeu?
6: Som-hi. Comença el Festa Festa.
7: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
5: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram, del qual us podeu fer subscriptors i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts a través del Tornaveu i de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
6: També ens teniu a la vostra disposició Apple Podcast, Spotify i Overcast. I enviem també una salutació ben càlida a tots els que ens escolteu des dels vostres receptors tradicionals de ràdio. Gràcies a les emissores col·laboradores que ens fan costat cada setmana.
5: Avui, en aquest programa de la Diada, comptarem amb les notícies de l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la crònica castellera des de la mirada especial i singular del baròmetre casteller amb de la mà de la Sara Soriol i la nostra conversa central amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, que vàrem enregistrar a Manresa, a la Fira Mediterrània, si en fa de dies.
7: Festa, festa!
8: Amb Laia Camproví
9: i Amadeu Carbó.
7: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
6: Però per començar a sintonitzar amb l'esperit d'aquest 11 de setembre, ho fem amb un cant emotiu i profund. El grup Tornaveus ens interpreta aquests goigs de Nostra Senyora de la Llibertat. Escoltem-los.

0: un inici musical ple de solemnitat amb la formació Tornaveus. I ara connectem de seguida amb el pols de la informació del nostre teixit associatiu. L'Emma Robres ens acosta a l'actualitat del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: L'escola de campaners Llorenç Llongarriu de la Vall d'en Bas es prepara pel nou curs, el quart. S'ofereixen 12 places i està pensat per tothom qui vulgui endinsar-se en el món dels tocs de campana. Les classes de setembre a juny es duen a terme un dissabte al mes, en què es combina una part pràctica en grups de 6 alumnes al campanar de Sant Romà de Joanetes i una teòrica impartida de forma conjunta al Centre de Cultura i Natura Can Trona. Justament és aquesta part teòrica el distintiu de l'escola, tal com diu Xavier Pallàs, el coordinador.
4: Intentem que tinguin una visió del que significa tocar les campanes més enllà de la part pràctica, eh? I la funció doncs, més simbòlica, més patrimonial, més de identitària, com de la nostra identitat cultural. No?
3: Les places per aquest quart curs van exaurir-se el mateix dia d'inici d'inscripcions. Aquesta rapidesa, habitual en altres edicions, sumada al fet d'encetar un nou curs, demostra com de consolidada està l'escola i confirma el gran interès que desperta any rere any. Una de les novetats d'aquest curs és la divisió de grups per nivell. Un primer dirigit a persones que s'inicien en aquest tipus d'estudis, siguin campaners o no, i un segon adreçat a alumnes que vulguin perfeccionar o ampliar la seva tècnica. Tots, però, amb la voluntat de mantenir viu aquest patrimoni tan nostre. Per cinquè any consecutiu, la cultura popular catalana es farà lloc al Parlament de Catalunya durant la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Organitzat per Edifolc, el programa arrencarà a les 11, just quan s'iniciarà la cercavila i les actuacions de lluïment a la porta principal. L'any passat, la pluja va impedir fer la quarta mostra tal com s'havia organitzat, amb la participació de 250 actuants d'arreu de Catalunya. Tot i que es va poder gaudir d'algun tastet als porxos del Parlament, la Mesa i Edifolc van convidar les agrupacions culturals que havien d'actuar a fer-ho enguany. És per aquest motiu que tots els 16 grups participants d'aquesta cinquena edició eren també els escollits de l'anterior. Es pot esperar veure, doncs, representats els gegants, el cubillatge, danses tradicionals de tota mena o grallers, tots provenients de molts punts del territori. A dos quarts de dues, un cop finalitzada aquesta mostra, l'esdeveniment clourà amb els parlaments de Josep Rull, el president del Parlament, i Ivan Besora, president de Edifolc.
5: Moltes gràcies, Emma Robres, per portar-nos el resum de les millors notícies que ha generat el nostre sector. I un dels pilars de la nostra cultura en els dies de gran celebració són, sense cap mena de dubte, els castells. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Onze estrenes d'inici de setembre.
6: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre estrella dels darrers dies. Aquesta setmana tenim 11 estrenes. Els Nois de la Torre han revalidat el 4 de 8, el seu millor castell, i de pas han reeditat la seva millor diada. Per la seva banda, els Xiquets de Cambrils se segueixen superant i aquest cop han fet el primer 5 de 7 de la seva història. És el nou sostre de la colla i de retruc també han assolit la seva millor diada. Per la seva banda, els Marjaners de Guissona han recuperat el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'Agulla, que feia 11 anys que no el feien. Els Torraires de Montblanc també han recuperat castells, els 7 pisos. Han completat el 3 de 7, cosa que no passava des del 2018, i han coronat el 4 de 7. El darrer era de l'any 2000. Per la seva banda, els castellers de Sant Feliu han recuperat el 3 de 7, que no feien des de l'any 2017. Finalment, els Laietans de Gravenet han fet per primer cop el 7 de 6 i han revalidat el 5 de 6, mentre que els castellers de Mallorca han recuperat el 5 de 6, que no feien des del 2017, i també el 4 de 6 amb l'Agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podem consultar el llistat sencer amb 97 colles a través del baròmetre casteller.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve. Estarem molt pendents de tot el que s'alci a les places castelleres.
1: Festa, festa!
0: I ara anem a buscar una versió d'allò més sorprenent. Escoltem la particular relectura que fa la formació Santa Mandra del conegut tema Benvolgut de Manel.

tampoc t'ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-se, esperant. No haver-te emprenyat massa, no haver semblat un boig. Que la força us acompanyi, adeu, fins sempre sort. Però si un dia ens creuem, ja em disculpo que em conec, faré de massa riu.

0: Una versió ben curiosa, aquesta, i amb molta personalitat, la que ens proposen i la que ens ofereixen el Santa Mandra. I entrem de ple en el nostre tema central d'avui, posant rumb cap a Premià de Dalt.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Les societats culturals i els ateneus han estat històricament i són els salvaguardes de la nostra llengua, la nostra identitat i la nostra vida comunitària. Per saber com es viu tot plegat, vàrem mantenir una conversa amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt i també vicepresidenta de la FAC.
0: Aquí continuem a la fira, a la plaça Sant Domènec, i en aquest espai que tenim aquí, que és un espai privilegiat perquè per aquest estand del Festa Festa doncs van passant molta gent. I molta gent que ens estima, molta gent que ens descobreix i molta gent que té discurs i que té coses a dir molt interessants i que porten valor afegit a tota aquesta activitat de la fira i també de la cultura popular del país. I ara és un dels casos, perquè tinc al meu davant a la Emma Escolano, joanola. Et faré una presentació molt ràpida, però després tu mateixa et aniràs presentant, Emma, si et sembla bé. D'acord?
3: Em sembla molt bé.
0: Doncs mira, d'entrada direm que ets vicepresidenta de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, sí, patrocinador d'aquest programa. Tot s'ha de dir. Veus? Mira, ho fem bé,
3: Ho fem bé,
0: Ho fem bé, això, perquè a més patrocineu el programa. Ets presidenta d'Ateneu, concretament de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
3: Molt bé.
0: Sí, ho he dit bé? Perquè...
3: Ho has dit perfecte.
0: Ja que sí?
3: És que tenim uns noms llargs.
0: Llargs, llargs. Però sí. A més ets moltes altres coses, perquè no ets nova, per dir-ho d'alguna manera, no ets de la primera volada, com
3: no,
0: jo
3: tampoc. No, fa estona i aquí som.
0: Fas molts anys que estàs doncs movent coses i revisant una miqueta, preparant aquesta entrevista, d'alguna manera, vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
3: Sí.
0: Explica'ns això una mica, perquè la majoria de gent que ens escolta, que tenen una edat, diguéssim, que ens fa ràbia, que són molt joves,
3: yeah,
0: probablement no saben què és l'Avalot, o sí, però no saben el que va significar l'Avalot.
3: Home, l'Avalot va arribar en un moment que tot es podia fer, no? Allò que parlàvem abans, no?
0: Dit i fet.
3: Dit i fet. I nosaltres veníem del món, bueno, associatiu, no? I teníem aquestes ganes de carrer, de sortir, havíem sortit amb els gegants, havíem fet espectacles en plan amateur a Santa Coloma de Gramenet.
0: Ciutat meravellosa, però no gens fàcil en aquest aspecte.
3: No gens, no gens. Però hi havíem... Teníem un grup molt gran que vam generar i vam crear els Diables de Santa Coloma de Gramenet, no? Els vam engrescar i els vam engegar. A partir d'aquí, el Cuquet va ser ja irreprimible i vam decidir que fundàvem l'Avalot Teatre, que era la companyia de teatre de carrer. I aquí vam ser uns quants que vam decidir ja dedicar-nos al món professional. I ens vam tirar a la piscina, perquè en aquell moment, doncs, tu diràs, no? Era com, bueno, què menjarem? Doncs no ho sabem. Però treballarem molt i ens ho passarem molt bé.
0: I us ho vau passar molt bé.
3: I ens ho vam passar molt
0: perquè
3: bé.
0: Perquè vau fer...
3: I vam voltar per tot Catalunya, hem voltat per tot el país, per Espanya, hem sortit fins i tot al món exterior, i ha sigut un aprenentatge d'aprendre-ho tot.
0: Estem parlant de principis o mitjans dels anys 80?
3: 85. 85 amb els Diables, 86, sí. Hem fet 40 anys. Enguany hem fet 40 anys.
0: O sigui, per contextualitzar-ho, és l'època de... amb altres grups, per posar-los en context, sí, l'època de Gresca Fresca, sí, l'època del Gall del Fanalet, sí, l'època... Clar, és que aquí era una època que volia això.
3: Baus eren els que també feien cercaviles i a partir d'aquí també van començar a fer espectacles. En fi... Som tot una colla que vam néixer d'aquesta, diguem-li, transició, que jo crec que ja anàvem bullint mentre encara vivia aquell senyor que ens manava molt i ens anava matant pels llocs, i vam decidir que la cultura havia de sortir al carrer, que ja hi era, i l'únic que havíem de fer era fer-la explotar. I això vam fer.
0: I vosaltres vau explotar a Santa Coloma.
3: Exacte, i fèiem espectacles de foc, però fèiem també espectacles familiars, de tant de carrer com es podien fer dins de l'interior. Vam fer èlitres, vam fer moltes coses meravelloses.
0: Però al llarg de la del teu periple, diguéssim, professional, ara parlem del periple professional, de vegades costa distingir el que és professional i el que és amateur, perquè de vegades la diferència és cobrar una nòmina o no.
3: Exacte.
0: Normal, bàsicament...
3: Bàsicament és això. De tota manera, n'hem cobrat poques de nòmines i, en canvi, hem treballat a nivell professional molt. No? I bé, doncs, ja vam decidir que ens dedicàvem a això... I ja va ser imparable, no? Ja.
0: I, Emma, a part d'aquesta experiència doncs, amb la Balon Teatre, tu has tingut moltes experiències en el món, diguéssim, de l'escena, per dir-ho d'una manera, de tots tipus.
3: Sí. M'he quedat més al darrere. He fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec. Però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ. I em vaig quedar com una mica més als darreres. Generalment dissenyava, però em quedava també moltes vegades a portar les sastreries. O, en el cas del Circ Creek, per exemple, doncs, anava i venia. Feia estones, anava, feia vestuari, feia de semi-ajudant de direcció del Tortell. Bueno, hem sigut família una mica, no? I seguim sent, com amb la Balot. Amb la Balot seguim treballant junts, seguim creant projectes nous, i amb el Circ Creek, doncs, també hi ha un anar i venir, que hi som sempre.
0: I a part d'això també tens molta experiència en festivals?
3: En festivals una miqueta, també.
0: Una miqueta, darrerament, l'últim que has dirigit.
3: Aquí entremig, abans d'entrar en els festivals, si m'ho permets, hi ha una etapa de la meva vida que considero molt important i d'un aprenentatge meravellós, que és la meva estada a Can Boter, al taller de figures Can Boter.
0: A Tiana, clar.
3: Clar, a Tiana. I amb el meu germanet Joan Armengol, el Miquel Gelabert, la Núria Fàbregas, la Montse Xuclà, la Cristina Fortuny... Això va ser un altre bullidor, no?, d'experiència. Aquí vaig començar a fer més vestuaris i més ambientació i a treballar una mica aquest pallasso interior que diu el Jaume, que es veu que tinc. I jo em faig com la xula perquè penso que si algú et diu això és tan bonic i tan meravellós que...
0: Era més normal en aquella època la creació col·lectiva que ara?
3: Jo crec que ara es torna a portar una mica més, tot i que... No tant, però neixen grups que fan creació col·lectiva, després busquen professionals que els hi facin aquesta mirada externa. Hi ha una paraula ara que es diu molt, que és una mirada externa, no? Que l'altre dia amb el Víctor Borràs dèiem, a mi m'agrada més que em diguin qui ha fet una abraçada. I em va agradar molt i per això ho dic, perquè dic, a mi m'agrada més, en lloc de fer una mirada externa, fer una abraçada. Però sí, fèiem creació col·lectiva, perquè sumàvem, tots veníem de ser autodidactes. Per tant, tothom aportava el que sabia, no? I clar, si tothom aporta el que sap, doncs anem posant els granets de sorra i acaba sortint un castell meravellós.
0: Perquè abans has citat, per exemple, ara has citat l'elenc, per dir-ho d'alguna manera, la nòmina, per dir-ho d'alguna manera, o els crèdits, si vols, de Can Boter.
3: Sí.
0: Però, per exemple, la gent que ens hem dedicat a la imatgeria popular durant molts anys, a Can Boter, per nosaltres, era Can Boter.
3: Can Boter.
0: I per allò volia dir... tot un seguit de gent que creava, feia bullir l'olla i abocava i ens regalava a la gent doncs, figures, imatges...
3: Sí, gegants, vestuaris de gegants, construïm el gegant o les gegantes i els capgrossos i fèiem vestuaris per companyies de teatre i també la Cristina, per exemple, treballava al Liceu. En fi, érem com una taranyina i tothom que venia es quedava enganxada perquè era meravellós.
0: Clar, perquè és molt xulo la creació col·lectiva, és molt potent, és molt potent. Dirigeixes festivals, darrerament t'hem pogut veure en el festival de jazz de Platja d'Aro, ho dic bé?
3: Sí, ens vam estrenar aquest any.
0: I què tal l'experiència?
3: Doncs, sincerament, molt bé. És un festival que es va inventar l'Ajuntament de Platja d'Aro, el Departament de Cultura, un festival absolutament inclusiu, obert i meravellós, perquè el lloc no pot ser més fantàstic, que és a la platja gran de Platja d'Aro. És gratuït i obert a tothom, sense portes ni finestres. A la sorra es posen 1.000 cadires, però a més tenim tota la sorra que qui vol s'hi estira i gaudeix de l'espectacle i qui vol es queda en el passeig. Per tant, un mínim de 1.500, 2.000 persones cada dia amb grups i bandes de primera categoria i grups emergents. Per tant, tenir la possibilitat de que aquest any ho van licitar i l'empresa Simulat, el Cesc Mojica, va apostar i va guanyar la licitació i em va contractar a mi com a director del projecte i el Quique Colmenar com a director artístic. I hem fet un equip absolutament cohesionat, meravellós, i ha sortit un festival, jo crec que preciós.
0: I després dirigeixes un altre festival, que és, per dir-ho d'alguna manera, de butxaca, encara.
3: Encara.
0: Ja creixerà.
3: Encara. Creixerà.
0: Que jo el vaig descobrir, ara quan estem parlant, el vaig descobrir farà 15 dies,
3: sí.
0: 3 setmanes.
3: Sí.
0: I allò que em passa, ja està, ja m'he enamorat.
3: Clar.
0: Ja m'he enamorat d'un festival que es diu Festival Franquesa, que passa a la tardor, a Premià de Dalt, al voltant d'un edifici que té el nom de Franquesa, de Can Franquesa.
3: Can Franquesa.
0: I que, si no m'equivoco, és la societat, és la seu de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
3: Sí, senyor.
0: Va, parlem una miqueta... Abans de parlar del Festival Franquesa, això ho deixarem pel final. Va.
3: Molt bé, m'agrada aquest anar i venir,
0: sí, sí.
3: que em desterota i em posa nerviosa.
0: Jo sóc un tio desendreçat en tot, però hi poso ganes, eh?
3: M'encanta.
0: Hi poso ganes. Escolta'm, tu ets la presidenta d'un Ateneu, que és aquesta societat cultural de Premià de Dalt, que es diu Sant Jaume.
3: Sí.
0: Ubiquem Premià de Dalt. Descrivim una mica el Premià de Dalt, perquè no és el mateix un Ateneu a la plaça del Nord, per exemple, de Barcelona, com podria ser Lluïsos,
3: sí.
0: A un Ateneu en un poble del Maresme.
3: Exacte.
0: Va, primer, Premià de Dalt. Què és Premià de Dalt?
3: Premià de Dalt és un racó de món que és un privilegi, sincerament. És un mar i muntanya, que dic jo, perquè estem a la zona de dalt, no de mar, però en canvi tenim el mar a 20 minuts. I en canvi tenim la serralada litoral que ens fa companyia. Per tant, estem molt a prop de Barcelona, però no suficientment lluny com perquè estiguem al mig de la muntanya. Per tant, és una meravella i un privilegi poder viure allà i tenir la seu de la nostra entitat en allà, que a més està al cor de Premià de Dalt. Premià de Dalt és molt desendreçat, també, com tu deies, jo també, una mica. Llavors, per tant, ens van bé aquests pobles perquè hi ha la zona de muntanya, el barri del Remei, el barri Cotet, el barri de la Floresta i el nucli antic. Llavors, som desendreçats, però el que és el cor del nucli antic, allà al mig està la Societat Cultural Sant Jaume, Can Franquesa, amb els seus patis, les seves pistes poliesportives, el seu teatre, el seu bar-restaurant i les seves sales, i amb unes seccions que fan una feinada tremenda.
0: Va, doncs som-hi. Ningú s'ha d'imaginar que Can Franquesa és un equipament construït al segle XXI amb flaire centre cívic.
3: Construït al segle XXI? No.
0: No, per això, que ningú s'ho ha d'imaginar.
3: Ah, vale,
0: i que no fa flaire de centre cívic. Gens.
3: Gens,
0: és una altra cosa.
3: És una altra cosa.
0: Quan vas allà, ja d'entrada veus que és una masia fortificada.
3: Sí.
0: Que això ja li dona caràcter.
3: Sí.
0: Per tant, estem parlant d'un equipament que està en un edifici singular. Sí. I allà dintre s'hi viu, allà dintre hi ha vida cultural, allà s'hi viu.
3: S'hi viu.
0: Va, anem a explicar la vida de Can Franquesa, d'aquest centre cultural Sant Jaume.
3: Doncs tenim 120 i prop de... L'any que ve farem els 120 anys, perquè es va fundar com a societat, el 1906. Tenim un torreó del segle XVI amb uns frescos pintats que els ha vingut a l'Arxiu Naval de Catalunya, els ha vingut a documentar. I, a banda d'això, clar, al ser una masia, les sales són estranyes. No tenim espais. I que dius, home, aquí és fàcil fer-ho tot, no? És difícil, és complicat, però això també té la seva gràcia, perquè pots fer diferents exposicions, tens diferents sales per poder fer diverses activitats. Què vol dir això? Que tenim una pila de seccions que fan moltes activitats, des d'arts i lletres, que fa els concerts de tardor, de primavera, a més, presentacions de llibres, i, a més, uns premis que estem al 49, a la 49 edició del Premi Marià Manent de Poesia i el del Valerià Pujol de Narrativa, a la memòria de Valerià Pujol. Per tant, són els premis més consolidats de Catalunya. I això neix allà a l'Ateneu. S'ajunten i fan aquestes coses i llavors els que hi som i ja ens anem apuntant, incorporant, doncs ho tirem endavant. Tenim la secció de sardanes, tenim la secció... El grup de muntanya ara el tenim una mica aturat perquè ens hem fet grans i ara necessitem relleu. Per tant, des d'aquí crido que tenim per fer camins d'Ateneus i moltes coses. Què més? Tenim el grup de Fòrum i Societat, que és la secció doncs, que fa debats com més actuals, més sociopolítics o humanitaris de l'actualitat. Tenim l'Espai Cinema. És una secció que ja també té més de 20 anys, que cada mes fa una pel·lícula amb Cinefòrum inclòs. I el mes de novembre fa un cicle d'autor o de tema. I de cara a l'any que ve volem fer pel·lícules cada 15 dies. Per què? Perquè a més tenim un equipament que és el teatre, perquè també hi ha un teatre, que això la gent es sorprèn.
0: Clar, a mi això em va sorprendre molt, que dintre d'aquella masia hi hagués una sala de teatre.
3: Una sala de teatre, que té una acústica meravellosa. Meravellosa. I té un espai com polivalent, amb el terra encara d'aquest de rajola en absurd.
0: Com de les terrasses, diguéssim.
3: No, de la rajola d'aquesta de modernista. Ara no em surt. Bé, en fi, ja em sortirà. I tenim un escenari petitet, no tenim ombra. Hidràulica, gràcies.
0: Veus? Hidràulica, però el disc dur ha començat a funcionar.
3: Sí, a vegades se me'n van ja les paraules. Exacte. Llavors, això què ens permet? Doncs a vegades treure les butaques i posar l'escenari al mig. I en aquest teatre també tenim aquesta pantalla que baixa i podem projectar cinema i fem presentacions i poesia i no t'ho acabaries. El que
0: I tot això passa entre unes parets que has dit del segle què?
3: Bueno, tenim un torreó del segle XVI. Tot l'altre és una mica més endavant, però vaja, sí,
0: però
3: 17-18.
0: Però això imprimeix caràcter, eh?
3: Home, sí, entres i fas respecte. Tenim el fantasma de Can Franquesa,
0: també.
3: Ah, sí?
0: Tenim fantasma?
3: S'ha de dir.
0: S'ha perquè... de dir? Home, això explica't.
3: Clar, perquè ell cada vegada s'empipa també, si no li fan cas. Però si tu t'estimes Sant Jaume i vens a treballar, et cuida. No és d'aquests que t'apaga el llum. No. Et t'acompanya.
0: Ah,
3: I jo quan em quedo a treballar a les nits...
0: Però no sabem qui és.
3: No?
0: No, el primer president.
3: No.
0: Més enrere, encara.
3: No ho sé.
0: No ho saps.
3: No ho sé.
0: Bé, el cas és que teniu una presència.
3: Quan ho averigui us ho diré, però de moment a mi ja m'està bé.
1: Festa. Estiu 2026.
2: Fem una petita pausa en aquesta interessantíssima conversa amb l'Emma Scolano per gaudir d'una altra col·laboració musical de luxe. Un clàssic atemporal de Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor, però revisitat amb la sensibilitat i el talent d'Al·lèrgiques al pol·len i de Venus. Gaudiu-ne.

0: Ja no els heu d'anar a buscar, quasi.
1: Franquesa.
0: Franquesa. Va, expliqueu-me, perquè això és tot una aventura.
1: Home, Sant Jaume ja programem molt, som una junta molt potent, molt pro, demanem subvencions, ens acompanyen, tenim els socis, tenim alguns mecenes petitets, i ens acompanyen per poder fer una programació estable, molt potent, i, a més, de totes les disciplines. Sant Jaume es fa la circa, que són els espectacles de circ, com a mínim, a l'hivern i a l'estiu, i entremig, si podem, també en fem més. I fem una programació estable, per tant, de teatre, cinema, circ, en fi. I d'aquí també va néixer la dansa, perquè molts ateneus també tenen, doncs, els seus esbarts. A Premià de Dalt hi havia l'esbar, que, què passa, no hi ha relleu, no hi ha relleu, i llavors s'ha anat com quedant petit. Però molts ateneus sí que en tenen, i és com la dansa d'arrel. Per tant, com a ateneu, no?, que som com una mica, jo dic, els custodios, aquesta paraula tan estranya i estrambòtica, que de la cultura popular, que ara sembla que no cal. No, sí cal.
0: Sí cal, sí cal. Tant que cal.
1: Sí cal, eh?
0: I tant.
1: Per tant, com que sí que cal...
0: Que no ens enganyin.
1: Com que sí que cal, sobretot la llengua i tot el patrimoni cultural, que és una barbaritat, aleshores, què fem? Doncs promocionem la dansa d'arrel, la dansa contemporània, i totes les danses que es fan i es desfan, ja t'he dit que teníem el cicle de sardanes, també, per tant... Arran d'això, tenim un ballarí que és català, però que ell està a Hamburg, a Alemanya, va marxar a Alemanya molt jovenet, això que els hi passa a molts de dansa, que malauradament han de marxar.
0: Ves que no sigui de Premià de Dalt?
1: Ves que no sigui de Premià de Dalt? Doncs sí, els seus pares viuen a Premià de Dalt i la seva família ja era de Premià de Dalt. I va venir un dia, doncs, explicant-me un espectacle que es veu que l'havia de fer allà, va haver-hi un malentès, en fi, que no el va poder fer. I algú li va dir que parlés amb mi, i ens vam conèixer en aquell moment. Jo no sabia que ell era, ballava al ballet d'Hamburg i fins i tot era coreògraf d'una de les seccions i a més tenia la seva companyia de dansa, ha treballat molt amb la Fundació Tàpies. Bueno, és un personatge, a banda de que me l'estimo molt, i és un ballarí extraordinari, és una persona excel·lent. Doncs va venir i em va explicar això, havia de fer aquest espectacle que l'he anat creant, que és una suma de dansa contemporània amb dansa popular... I no l'hem pogut fer, al final no ha sortit i no l'hem pogut fer i ara m'he quedat com... Dic, home, doncs, fem-lo Sant Jaume. Tenim una pista poliesportiva, amb una grada, i fàcilment es pot convertir en un espai escènic perquè ja ho hem fet, per tant. Bé, no ho allargaré perquè és una mica llarguet.
0: Uau, pots fer-ho, però... Tens tot el temps del món, eh? Aquí una cosa que...
1: No, perquè jo a vegades m'enrotllo.
0: Sí,
1: soc pesadota, també.
0: No és veritat. Sí, tu t'enrotlles, però tens moltes coses a dir. Bé. Jo, festa, només ve gent que té coses a dir.
1: Home,
0: això t'ho puc garantir.
1: T'ho agraeixo. No te dono les gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta.
0: Tranquil, no, nosaltres estem agraïts.
1: Pots continuar. Doncs, a partir d'aquí, què va passar? Ens vam trobar aquests dos personatges. Ell és més jove que jo. I ens vam entendre després de dins a Bon Dia.
0: Això,
1: o sigui,
0: passa.
1: Bon Dia, i ens vam com connectar. Vam estar enraonant, bueno, em va explicar tota aquesta història, li vaig dir, doncs, fem aquest espectacle a Sant Jaume, ens emplacem un altre dia, doncs, allà a quedar, a buscar una data que puguem fer. Estupendo, ens va entendre molt bé. Què passa? Si jo quan em llevo cada dia ja tinc 30 idees, clar, si sobre me'n regalen una petita, doncs clar, què faig jo? Vaig anar rumiant. I el dia que ens vam trobar, vam quedar a les 9 del matí, i eren les 9 del vespre i vam decidir que potser que també sopéssim, perquè ja es feia tard. Ens vam començar a enredar, i li vaig dir, escolta, Aleix, es diu Aleix Martínez, he pensat que està molt bé fer aquest espectacle, però per què no li donem... no l'acompanyem? Perquè ara mateix això serà com un bolet. Els bolets a la tardor... perquè aquest festival va néixer per ser a l'estiu, al mes de juliol, perquè és quan fan vacances també al Ballet d'Hamburg. Molts dels seus ballarins de la seva companyia també ballaven al Ballet d'Hamburg i anava molt bé fer-ho l'estiu. Dic, clar, això quedarà com un bolet d'estiu, que no va bé. I què vam decidir? Doncs que fèiem un petit festivalet i l'acompanyàvem de tres espectacles més, un de més familiar, que es podia fer al teatre, un altre que fos un esbar d'arrel, així... No, donàvem aquest suport que necessitem i que volem des dels ateneus el seu espectacle. I a partir d'aquí vam fer el primer festivalet i va ser una meravella. I llavors ja, esclar, ja ens vam anar enredant i es van engreixant una mica i cada any ha sigut una miqueta més. Hem anat posant també música d'arrel, hem sumat, no?, les trobades.

0: d'imaginari, de bestiari. Hem anat sumant una miqueta, una taula rodona sobre les dones a la cultura. Hem fet una altra, més una conversa amb un tal Amadeu, em sembla que el coneixes. No,
1: eres tu. Em veu fer molt feliç, eh?
0: Eres tu, oi?
1: Vaig ser molt feliç en aquella conversa, t'ho he de dir. Ens vam passar molt bé.
0: Doncs ha anat creixent i s'ha anat engreixant. I clar, què passa? Com pot ser que un Ateneu pugui fer això? Doncs això és el que els dic, per exemple, als altres Ateneus, no? Quan en parlem. Per què? Perquè tenim suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme. Tenim suport de la Federació, que per això hi és, per ajudar-nos a tots els Ateneus. Per tant, des de la FAC també tenim unes ajudes per programar. Després, què hi ha? El programa d'impuls a la dansa, que avui va molt bé dir-ho perquè és de la Fira Mediterrània. Què passa? Doncs que també ens ofereixen aquest obrador d'arrel i aquest impuls per a les companyies. Per tant, també és una ajuda per poder-los programar. I a més, que això encara no ho hem parlat, resulta que hi ha la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, és la XTAC, que és aquesta xarxa entre uns quants Ateneus que tenim teatres o sales d'exhibició.
1: Que estaríem parlant de la xarxa de sales d'exhibició més gran del país.
0: Sí,
1: sense cap mena de dubtes.
0: Sense cap mena de dubte. Per tant, no, les coses com siguin.
1: Clar.
0: Què passa? Que amb aquesta xarxa, què fem? Una programació coordinada. Treball amb xarxa, mai tan ben dit. Llavors, què vol dir? Que t'ajuda a programar. Com més programem, més ens ajudem entre tots i optimitzem recursos.
1: I això acaba revertint en el Franquesa?
0: I això acaba revertint en el Franquesa. Per què? Perquè a banda de fer aquest espectacle de creació pròpia amb l'Aleix, aquí hi sumem això que et deia que anàvem engreixant, aquestes activitats, aquestes converses, no? Aquest bestiari, perquè és un festival de cultura popular. Un dels espectacles, d'on ve? De la programació coordinada. Un altre dels espectacles, d'on ve? Del programa d'impuls a la dansa en Fira Mediterrània i la direcció...
1: Sí, sí.
0: M'explico? Llavors, tot això, i un espectacle familiar, que potser el portem des de la roda, no? Amb qui col·laborem, o des d'un altre punt. Què vol dir això? Que això suma i ajuda a que el Franquesa sigui una realitat. Llavors podem demanar aquesta subvenció a la Generalitat de Catalunya per festivals, i tot això va fent, no? Perquè, clar, tots els Ateneus tenim un tresorer o una tresorera que et diu... Ni parlar-ne.
1: Ens va dir, normalment, el tresorer sempre et diu que no.
0: Això no ho podreu fer. Això no ho podràs fer. I llavors tu dius, ens buscarem la vida. I ens la busquem. I per què el Franquesa pot ser una realitat avui? I hem fet aquests 4 anys per tot això que t'he dit. Aquest petit mecenatge, aquesta col·laboració dels comerços del nostre poble, aquí estem molt agraïts, i la subvenció de la Generalitat, que no és molt gran, perquè som un festival molt novell i petitó, però programa Impuls a la Dansa, programació coordinada...
1: Ara et vaig a fer la pregunta de la bruixa.
0: M'encanta. Jo soc una mica bruixa, eh?
1: Està bé, està bé. No, la gent hem de ser així. Quina és la teva, és a dir, la teva foto, la teva mirada al Franquesa d'aquí 5 anys? És a dir, què serà el Franquesa d'aquí 5 anys? Perquè el de l'any vinent probablement ja saps com serà.
0: No és fàcil, eh?
1: No, però
0: no és fàcil perquè som no... aquest poblet tan bonic que dèiem al principi i en aquest lloc tan meravellós i tan idíl·lic i tan proper a tot, què fa? Que al ser tan proper a tot és molt fàcil marxar. Anar a veure un espectacle a Barcelona. D'entrada, per això precisament, vam treure el Franquesa de l'estiu. Perquè a l'estiu o estan de vacances o treballen. Si treballen, quan surten volen a la platja, no volen anar a veure un espectacle, encara que sigui molt divertit i boníssim. Costa. I a més hi ha molts festivals. Per tant, vam decidir aquest any, el número 4, doncs, treure'l i posar-lo al setembre, a finals de setembre, que ja els que ja han fet vacances tot l'estiu ja no se'n recorden i tenen ganes d'una mica de brugit. I aquesta era la idea. Per tant, què penso que serà l'any que ve? Home, jo penso que vindrà més gent, el coneixerà més gent, arribarem a més gent, perquè un dels problemes que tenim és que tenim tantes ganes de programar i tanta feina programant i organitzant, perquè la nostra estructura és associativa, és de gestió associativa. Clar, no tenim un equip que es dedica...
1: Això ho hem de dir, estem parlant... Hem de recordar a les persones que ens escolten que això és de gestió associativa.
0: Exacte.
1: La gent d'aquest Ateneu doncs, es peu els dits per fer aquesta programació i tirar-lo endavant.
0: Clar, perquè no només és el franquès és una goteta més de tot aquest raïm. Saps què vull dir? És un gotim. Totes les altres seccions hi ha molta feina. I, per tant, llavors, a vegades comuniquem tard, ens costa, i costa que arribi tothom. Llavors, jo crec que el número 5, que ja serà una data de celebració, serà una mica més gran i estarà una miqueta més consolidat sense voler quedar com molt agosarada i molt pedant, eh? En absolut. D'aquí 5 anys més, jo espero que realment sigui el que ha vingut a ser el Franquesa, que per això ens el vam inventar. Un espai de trobada, un espai de complicitats, un espai d'intercanvi, intercanvi cultural, intercanvi de totes menes. I aquest espai, no només d'exhibició, sinó de formació, també, saps? I que sigui una mica això, aquest apropament real de la dansa, la d'arrel. Aquesta és la dansa d'arrel de tradició, la dansa d'arrel d'aquest impuls a la dansa contemporània, la cultura popular amb totes les seves versions, que són doncs, la música d'arrel, el bestiari, l'imaginari, tot hi té cabuda, les arts escèniques, el teatre d'arrel tradicional també, el circ, que acabi sent aquest bullidor, eh? No volem ser una fira de referència, ni una fira de venda, no. És un espai, com t'he dit, de trobada, de formació, d'intercanvi i de gaudi.
1: Jo, si m'ho permets, perquè ara sí que ja estem recte final d'aquesta entrevista.
0: Que m'enrotlli.
1: Ara que ja estàs. Jo, que només he estat una estoneta en el Festival Franquesa, jo vaig sortir d'allà pensant, hosti, quin bon rotllo.
0: Sí.
1: O sigui, vaig sortir d'allà amb les piles carregades i pensant, jo aquí vull ser-hi.
0: Clar.
1: Aquí és casa. I no coneixia ningú.
0: Això saps què t'ho fa sentir? Un ateneu.
1: Sí, exacte. Sí,
0: un ateneu, clar. Entres en un ateneu i dius, ostres, quin bon rotllo. Clar. I a tots els ateneus fem algunes activitats similars, però no tots fem el mateix. I a tots hi ha un tarannà diferent. I fins i tot els noms són diferents. Tenim casinos, tenim societats...
1: I orígens diferents.
0: I orígens diferents.
1: Sí, sí.
0: Però el que sí que ens uneix a tots és això. I anem perquè volem. Ens ho treballem, ens ho fem nostre, i tothom que hi ve i és benvinguda o benvingut i se sent casa.
1: Emma Escolano, estem ara sí que al final d'aquesta entrevista. És probable que jo, amb tot el que t'he intentat estivar de tot el que ens has explicat, probablement hi ha alguna cosa o alguna pregunta que tu volies que et fes, que me l'estava servint i que no t'he fet, perquè això ens passa molt.
0: La gent
1: que...
0: Eh?
1: Per tant, tens el teu minut de glòria per dir allò... L'autoentrevista. Això és l'autoentrevista.
0: Ah.
1: Pots, exacte, et pots preguntar allò que vulguis i contestar allò que vulguis, que jo no t'he preguntat i dius, hòstia, aquest tio, com pot ser que aquest tio no m'hagi preguntat això? Com pot ser?
0: Ostres, ara mateix no sabria què dir-te, eh? Perquè hem parlat de tots els ateneus, de la xarxa, dels programes d'impuls, de totes aquestes aliances...
1: Hem parlat dels teus orígens a la Balot!
0: Home, que aquí no ho estàs dient, eh? Però jo sí que ho diré. En aquests orígens, a l'Amadeu també hi va ser, eh?
1: Bueno, ho
0: hem descobert ara, eh? No ens en recordàvem fa molta estona. Però fins i tot això ho tenim. Per tant, també s'ha de dir.
1: Anava de bolo jo.
0: Bueno, som també amb aquesta gent de la Balot, ja així tanquem el cercle, seguim treballant junts, corre, corre, que ve una xaranga, seguim treballant junts i vam crear el Festival Passatge Insòlit.
1: Escolta'm, Emma
0: Escolano. I a més som cofundadors de la plataforma d'arts de carrer, que ahir vam celebrar els 10 anys de fundació, perquè la Fira Mediterrània també hi és, en aquesta
1: manera. Escolta, Emma, és que això...
0: Som els millors.
1: Estàs a tot.
0: Ja està.
1: Emma Escolano, Joanola... Moltíssimes gràcies per estar aquí. El que volem que sigui casa teva, que és el Festa Festa, a partir d'ara, si és que no ho eres ja, perquè és allò de si és que hi ha cases d'algú.
0: Exacte.
1: Moltes gràcies per estar aquí al Festa Festa. És la primera vegada, no serà l'última, ja t'ho puc assegurar, no serà l'última, perquè, de debò, molt agraït que hagis passat per aquí i ens retrobem als carrers, que
0: els
1: és el
0: carrers.
1: Nostre espai.
0: Exacte. Moltes gràcies a Amadeu per convidar-me, de veritat.
2: Festa Festa, estiu 2026. I fins aquí aquesta conversa amb Imma Scolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, a qui desitgem tots els encerts del món.
1: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa número 2651 enfila la recta final del seu recorregut.
3: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de les nostres col·laboradores que ens han acompanyat en el programa d'avui. L'Emma Robres, des del Tornaveu, i la Sara Suriol, al capdavant del baròmetre casteller. Moltes gràcies per ser-hi sempre.
1: I com és de llei, un agraïment immens a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines per fer girar la roda del Festa Festa. Setmana rere setmana, aquí no hi han festes, ni vacances, ni res. I aquestes persones són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Dell, i els que estem darrere els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Que passeu una magnífica Diada Nacional de Catalunya, gaudint de la cultura, de la música, de la tradició i de la nostra gent, de la manera que més us agradi. Sortiu al carrer i feu festa.
1: Nosaltres ens acomiadem per avui, però com sempre ho fem amb la nostra música d'arrel i amb el so inconfusible de la cobla. Us deixem amb la sardana La Veu de Catalunya, una composició de Josep Maria Ruera, interpretada magistralment per la cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció del nostre estimadíssim Jesús Ventura.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura d'arrel. Fins aleshores, que tingueu una feliç diada i una molt bona setmana.
1: Fins divendres que ve. Adeu!

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació de Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats independentistes participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a aquestes manifestacions de la diada, 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultranuclear nacional a la plaça Verdaguer. D'altra banda, el Pla d'Urgell del Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada dedicada a la gent gran, que té lloc avui. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: De fet, el lloc escollit per aquesta primera trobada de casals de la gent gran és el poliesportiu del Palau d'Anglesola, un lloc gran perquè en aquesta primera edició s'espera ja a unes 250 persones procedents dels 14 casals que hi ha a la comarca. En parla el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
3: Hem d'aconseguir que la gent gran de la comarca interactuï. La manera que interactuïn entre elles, que es coneguin, que es relacionin, que surtin abans, i alguns dels que m'acompanyen segurament doncs, havíem coincidit a les discoteques de la comarca, l'invent, perquè ara fem l'aniversari aquest any. Doncs hem de buscar la manera de que ens tornem a trobar. Hi ha pobles, i ara parlo el de Belloc perquè és el que conec de primera mà, doncs que quan fem la festa de la gent gran de la comarca es conviden a representants d'altres casals de la gent gran d'altres pobles.
2: La jornada és el resultat del treball impulsat pel Consell del Pla, que ha incorporat una tècnica específica per a aquest àmbit i ha promogut...
0: Notícies.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: El primer equip masculí de bàsquet de l'agrupació Bàsquet Premià té ja nou entrenador. L'ha anunciat el club. Es tracta de Gerson García, que dirigirà el sènior masculí a segona catalana. Prové de l'Argentona i ve d'aconseguir l'ascens amb el Sot 25 del club argentoní. D'aquesta manera, els premianencs comencen nova etapa amb un nou projecte i cares noves a l'equip.
4: Premià Mèdia. Informació.
6: Estàs escoltant?
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: No sabia que t'agradessin els musicals.
9: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
10: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: Aquest no ets tu.
11: No, és el Gene Kelly.
9: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
12: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
13: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
12: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
13: Home, testimonis.
12: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
13: A la teva ràdio local.
14: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
15: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina, és a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat, té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que influint directament en la microbiota podien millorar la depressió, és a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Uh-huh. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí vol dir nervi errant, nervi itinerant, no és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant. Al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però... Això que em vaig cagar de por. L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo ho vaig veure tan clar. I a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les ressenyiments.
0: Uh-huh. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí, a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Un restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda aquest bon funcionament. Però, a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador. Té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal agafa l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna. Aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga. Estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respira el ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, de demanar molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
3: No li dona calma.
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. No sé si és ben bé així, eh? Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
3: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari. En aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar, d'en peus, però al terra, i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho, sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Uh-huh. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
3: Molt bé. Què més?
2: Bé, m'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, eh? Una esponja mullada. La retorces. S'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu peristaltisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. Mm-hmm. La respiració,
3: que també és important, fonamental,
1: sí.
3: No, deia?
1: Fonamental.
2: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre, atravessa el nervi vaga i el sistema digestiu, el tub digestiu, que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com l'Agnissara Dauti, popularment el batut, el batido, el batut. Uh-huh. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repente t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament-relax.
1: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Vale? Mm-hmm. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar, ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
2: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Però entre elles ja és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu, que ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire, però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això, proveu-lo.
3: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? Clar. És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
1: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que la favoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Tot el que sigui conservant, pues, mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
2: Bastant bé. Mm-hmm. Tot i que hi ha un concepte que molts no pot ser, inclús algú no està d'acord. Els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant.
1: Bueno.
2: Al igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals, tots, s'han de mastegar quan més millor.
3: I també hi ha el concepte de moderació.
1: La moderació,
3: no?
1: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit en salut digestiva menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. I sobretot moderació per triar bé els aliments, que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció la norma.
3: Molt bé, doncs jo crec que ha quedat claríssim. Ha sigut un plaer tenir-vos un capítol més, avui parlant d'aquesta importància de la salut digestiva. Alguna frase així de tancament o inspiracional, Mònica, per posar el punt i final?
2: Va. Sí, la del Lin Yutang.
1: La del Lin Yutang. La felicitat és per mi, diu aquest senyor taoista, abans que res, una bona digestió. L'home que pot digerir bé el seu dinar pot digerir bé el món.
3: Molt bé, doncs amb això ens quedem. Àlex, Mònica, gràcies i fins la propera. Un plaer.
1: Un plaer.
2: Gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la Lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Coneixem el projecte musical de la persona que escolteu, la Berta Vaquero, la maresmenca de Sant Vicenç de Montalt, que avui ens ve a presentar justament doncs Papallones, la història de mi amiga, i atenció perquè també tenim properament nou material. Ella s'escriu les seves lletres, fa també les seves cançons i té una proposta que diríem que s'emmarca en el pop. Ha guanyat 2 premis al concurs Mares Music i s'ha consolidat, atenció, com una de les veus referència, una de les veus joves de la comarca del Maresme. Així que avui a Premià Mèdia la volem escoltar i la volem conèixer. Berta, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bon dia. Déu-n'hi-do, quan un escolta la seva cançó a la ràdio, és com, ostres, ja he anat superant pantalles, no? Al final hi ha algú que em vol escoltar. Com ho portes, això?
1: Bé, no, jo la veritat és que la música ho porto com un hobby. Sí que és veritat que quan vas escalant, no?, pues és una satisfacció que la teva gent també vagi escoltant la teva música i que li agradi, pues bueno, satisfactori, la veritat.
0: Fantàstic. Estem escoltant Papallones, de seguida també escoltarem noves cançons i, a més, sé que també hi ha gent esperant noves cançons encara, no? Què els hi podem dir, Berta?
1: Sí, bueno, són cançons que ja fa temps que estan escrites i, bueno, la producció és una cosa que té molta feina i molt de temps. Llavors, pues, a poc a poc m'aniran sortint altres temes. Tinc un àlbum escrit, llavors a poc a poc aniré produint i traient per tots vosaltres.
0: Això ha canviat ara, la música, no? Abans traies un àlbum, tenies 10 o 12 temes i tot veia la llum al mateix dia. Ara no. Ara hem d'anar fent píldores, singles,
1: sí,
0: i estirant una mica el xiclet, perquè si no tot va massa ràpid, no?
1: Sí, exacte. També com que el públic de vegades és molt exigent, si treus una també li dones temps a que la gent l'escolti, la senti, l'escolti més. Si tu treus un àlbum de cop t'arrisques a que es perdin cançons o es perdin trossos que només pel fet de treure un àlbum de 9 cançons pues l'escoltes així ràpid i no li prestes l'atenció que potser un cantant vol que li presti l'atenció a aquella cançó. Uh-huh. Llavors, si treus una, dones com aquest marge de que la gent la senti de veritat i l'escolti.
0: Tot es crema molt ràpid, no? Tot dura molt poc. Justament, sí. La música i l'art vol el contrari, no? Calma,
1: sí.
0: Reflexió, escolta aquesta melodia, mira que bonic, mira quina reflexió et vull fer arribar amb les lletres, no? I ara és com ràpid, ràpid, que tinc pressa i...
1: Sí, que la setmana que ve...

0: a l'estudi i produir-la, però sí, estan totes acabades.
1: Molt bé, ara en parlarem també d'aquest procés d'estudi, que és un procés bonic. Abans, però, perquè la gent et coneixi també, Berta, en quin moment decideixes que et vols dedicar a la música i que pot ser un camí per tu?
0: Pues, saps que no et sabria dir quin és el dia en el que vaig decidir vaig dedicar-me, sinó bàsicament a la meva germana gran li van regalar un ukelele i jo ja cantava, però covers, no? Agafava cançons d'altres artistes i cantava. Doncs amb l'ukelele que era per la meva germana, al final vaig ser jo la dueña d'aquell ukelele, vaig començar a tocar i arrel d'això vaig començar a cantar, a composar. I vaig dir, ostres, doncs per què no? I ja m'he de parlar amb amigues, ostres, jo tinc una amiga que és productor, vaig aprovar de fer alguna cosa amb ell, i doncs així, va ser com, va sorgir, no va ser planto i em vull dedicar a la música, vull començar a gravar tot, va ser tot sorgint sobre la marxa.
1: Que bé, i ara per tant sí? Ara sí que és una aspiració poder-t'hi dedicar?
0: És una aspiració, és un somni, però bueno, jo sé que és un món molt complicat, hi ha molts artistes, hi ha molta gent amb molt de talent, i llavors doncs, suposo que trobar un hueco en aquest món és bastant difícil, però jo ho intentaré, jo no ho deixaré.
1: Va de connectar amb el públic, no? També m'ha agradat que dius, des del principi agafava l'ukelele i em vaig posar a composar, que potser és el més delicat, no? És a dir, ara vaig a obrir-me, vaig a explicar el que em passa a mi per dins, vaig intentar connectar amb la gent, no? Era més fàcil seguir fent covers, no?
0: Sí, la veritat que a dies d'avui m'agrada més cantar les meves cançons que no fer covers, perquè penso que és algú, quan escrius, és algú molt personal. Llavors, tu tens el teu to, ho cantes amb els teus sentiments, llavors cantar cançons d'altra gent també és maco, no? Pots fer versions i poden quedar molt bé, però el tema de composar les teves cançons és, no sé, és... És molt sentimental, molt, molt teu, que et tanques tu en el teu quarto i és, per mi és dels moments més macos que si trobo un moment al dia de fer-ho, pues ho disfruto molt.
1: Molt bé. Com trobes la inspiració? Perquè a vegades també és difícil, és el que dèiem, eh? És aquell pas endavant de dir, vaig a mostrar tot allò que tinc a dins, no? el que vull fer arribar, i ha de venir d'una manera creativa, no? Ha de ser una història que connecti. Com,
0: sí.
1: Com vius aquest procés
0: pues,
1: de creació?
0: De vegades pots tenir uns mesos de zero inspiració, no et ve res, i pues, una de les, de l'última cançó que he tret, la història de mi amiga, és literal la història d'una amiga meva. Me la va... Bueno, teníem una època que no tenia inspiració i ella em va explicar com una mica la seva història d'amor i de vegades no només escrius moments que has viscut tu, sinó també moments que ha viscut gent que estimes al teu voltant.
1: Doncs avui escoltant a Premià Mèdia la Berta Vaquero, ella mateixa ens ha presentat i ens ha explicat com és la història de su amiga.

0: Aquesta és la història de la seva amiga. Avui estem descobrint la seva pròpia història, la de la Berta Vaquero, que a més a més estem veient que sona fantàsticament bé. Jo no sé també si hi ha molta feina, com deies, de producció, a l'estudi, però realment està molt rodonet tot, no?
1: Sí, la veritat que no trauré mèrit a l'equip que hi ha darrere. És, de fet, són d'aquí de Premià.
0: Tenen són de Premià,
1: a l'estudi aquí. Mm-hmm. El Marcel i el Leo, que tenen un estudi ara mateix. No sé com es diu l'estudi, et mentiria. Però jo porto 5 cèntims de la cançó. I amb ells ens juntem els tres i surt la màgia. Realment hi ha moltes hores, hi ha molta part de perfeccionisme. Jo sóc molt perfeccionista, llavors doncs no vaig dos cops a l'estudi. Potser em puc tardar un mes arreglant i fent cosetes perquè acabi sortint pues, el que a mi m'agrada.
0: Que bé, fantàstic. Podríem dir que la història entre la música i tu ha sigut de casualitat, no? El que dèiem, no has anat des del principi a buscar la música o no et va atrapar, sinó que te la vas trobar pel camí i de cop sí. I volta vau coincidir. Eh?
1: Sí, sí que a casa meva, des de ben petita, per part del meu pare, ens ha agradat molt la música. De fet, la meva música preferida és dels 80, 90, i és perquè ho he viscut tota la vida a casa. I jo vaig dir, per què no començar a cantar i a composar?
0: Es nota, no?, en aquestes composicions pop, purament, no? Potser si ara escoltessis la música d'avui en dia, no hi hauria tant de pop, no? Hi hauria potser altres estils musicals o alguna cosa més urbana, no? Escoltes música que ara mateix semblaria que escolten els joves també, eh?
1: Sí. Ara mateix, doncs,

0: dels meus cantants preferits de la música actual, pues, seria un Nil Moliner. Moltes gràcies, aquí a Catalunya, pues, ha sigut per mi dels grups més macos i que millor han composat, darrere d'un xarango, evidentment. Però sí, ara mateix, pues, hi ha artistes tant catalans com espanyols que per molt que sigui música actual i moderna, ho aconsegueixen. La veritat que a mi m'agrada molt la música actual.
1: Que bé. Berta, tu ets de Sant Vicenç de Montalt, t'hem vist actuar-hi diverses vegades, l'última aquest mateix agost. Estàs fent públic ja, allò que diuen fer comunitat. Com és allò d'anar fent poc a poc camí, anar pujant a l'escenari i anar-t'hi trobant a gust, fins i tot, que també és una evolució, no? Hi ha un moment en què passes nervis i de l'altre dius, vaig a fer el meu show i aquí la gent flipa.
0: En tema públic no sabria dir-te, la veritat. Però sí que, personalment, cada vegada que pujo a l'escenari, per mi és com un aprenentatge, no? Els nervis, pues, van millorant, la posada en escena també. Sempre hi ha nervis, evidentment, jo crec que ja no perquè sigui jo, sinó crec que inclús l'artista que està a un nivell molt alt també tindrà nervis.
1: Sí, de respecte d'això, que hi ha moltes coses al darrere que han d'anar sincronitzades i tot ha d'anar bé. Sí, sí.
0: Però cada concert jo penso que és un aprenentatge.
1: Molt bé. I això de fer música, que ja és prou important, és el que dèiem, no? M'ha de venir la idea, he de fer la cançó, he de fer-hi la composició, posar-hi a cos que siguin macos, que transmeti, he d'anar a l'estudi, he de fer màgia amb el Leo... Però és que després he d'arribar al públic, perquè si no arriba al públic tampoc serveix de res, no? I llavors les xarxes socials avui en dia també ens ajuden a empènyer, no? Com portes això d'haver de fer música i alhora una mica de màrqueting?
0: Les porto molt malament, la veritat. Jo soc molt de viure amb la meva família, els meus amics, la meva parella, vaig disfrutant i el mòbil d'estar molt a sobre ho porto malament. Però la veritat que tampoc composo molt per als altres. Composo el que m'agrada i si a la gent li agrada i m'escolta, pues endavant i perfecte i em fa molta il·lusió, però tampoc m'adapto molt al públic. Uh-huh. És a dir, jo penso que els compositors composem coses molt personals que tampoc ens hem d'adaptar a què agradarà o què no. Jo composo i faig les lletres que jo escoltaria d'un artista.
1: M'agrada molt perquè la gent que es dedica a la música i a fer la part més compositiva i creativa no se li dona mai bé el tema del màrqueting, les xarxes i demés. I en canvi la gent que se li dona bé el màrqueting, xarxes i demés té com un equip que li diu, bueno, sí, va, però tirarem cap aquí.
0: Sí,
1: és ben curiós, eh?
0: Sí. Suposo que és perquè ho fas perquè t'agrada, perquè és com un hobby, no ho veus com un objectiu de feina, de dedicar-te a això. Sí, no sé com explicar-te, no? Com ho fas quan ho fas per hobby, en els teus moments que trobis o de ratos, no li dones tanta importància a les xarxes socials. Suposo que la gent que sí, que ha d'estar allà cada dia a sobre, és perquè la seva vida potser depèn d'això. Uh-huh. Al principi, si ja vas amb aquest objectiu, a la llarga, pues, evidentment ho hauràs de fer.
1: Veurem on arriba la carrera musical de la Berta Vaquero, avui a Premià Mèdia, unes cançons que parlen, i ja ho veieu i ho sentiu, de records, d'emocions, de vincles, de la vida als pobles, fins i tot, que també s'ha de reivindicar, no? Una mica el que tenim al Maresme, o la sort de tenir el Maresme, no? Aquesta calma amb moltes històries a dins.
0: Sí, sí, sí, la sort que tenim la gent del Maresme de viure en un poble. Jo estic molt agraïda i per això havia de fer una cançó del meu poble.
1: I tant que sí, i tant que sí. Berta, quins reptes et marques? Perquè al final cada artista també té els seus propers passos, no? Tu ens has dit amb molta calma, que és com, mira, la música em va trobar, vaig connectar, jo no tinc pressa, jo vaig fent, no?, a veure què passa, però hi ha reptes, hi ha objectius?
0: Home, sí, la veritat és que sí, que a mi m'agradaria, pues, dins del pop català, pues, m'agradaria arribar, pues, a cantar un Canet Rock o alguna cosa així, i sobretot l'objectiu més proper seria, pues, que alguna productora li agradés, confiés en mi i jo els hi pogués proposar els projectes que tinc en ment, que m'encantaria tirar endavant, però evidentment que sense un equip darrere costa molt. Anar sola dins d'aquest món, tirar sola és difícil. Llavors és que alguna productora confia en mi i es fixi en mi.
1: Que bé. De moment, sensacions són bones, perquè vas guanyar dos premis al concurs Mares Music, no? La qual cosa també et consolida com una de les veus emergents a la comarca. Com va anar l'experiència del Mares Music, que el tenim a més en dansa aquests dies, encara hi ha gent que s'hi pot apuntar?
0: Sí, pues molt bé, va ser una manera, perquè el concert que vaig fer a l'estiu anterior, va ser molt improvisat i vinga, anem a fer-ho. Sí que al Marès Music vaig com experimentar el procés d'uns mesos abans, treballar-ho amb ballarines, fer coreografies, la vestimenta, la producció... Sí que
1: va ser un show total, eh?
0: Va ser més la preparació d'un show, vaig aprendre això, no? Els altres cops sí que havia cantat, vols cantar aquell dia a Sant Vicenç? Sí, pues agafo el micro i canto, no? Però sí que va ser com viure la preparació del show. I això em va agradar, ho vull viure, la veritat que m'agradaria en un futur dedicar-me i arribar a fer un concert amb cara i ulls, no? M'encantaria, però bueno, ja es veurà.
1: I quan et premien doblement, què et fa sentir?
0: Bueno, doncs, que ha agradat al públic i això pues, és molt satisfactori, com a artista és molt satisfactori, perquè ja no és que hagis agradat a la teva gent del voltant, amics i família, que sempre és gent que t'apoyarà, no? Però que hagi agradat a gent externa que no em coneixen de res i que hagin connectat amb mi amb les cançons, doncs pues, és molt guai.
1: Que bé. Propers concerts?
0: Propers concerts, pues, de moment no ho sé. Segurament per Nadal, perquè tinc una cançó de Nadal també. Uh-huh. Cantaré les festes del meu poble. Sempre canto als concerts dels nens, amb la meva cançó. També anar a l'església amb un grup de coro que hi ha de gent gran, pues, fem la meva cançó. Faig aquests petits concerts, que a més és col·laborar...
1: Amb... Escoltar el teu tema cantat per una coral, no?
0: Sí,
1: deu ser de pell
0: maco.
1: De gallina, no?
0: I a l'església. És a l'església. Molt maco. És molt maco. Però de moment no sé. A veure què sorgirà. Suposo que en algun altre concurs em presentaré. No sé si tornem a presentar Marès Music, que crec que es pot tornar a presentar, però bueno, no ho sé, aniré veient.
1: Anar creixent, així és la carrera musical de la Berta Vaquero, que avui ha vingut a Premià Mèdia a presentar-nos aquests primers treballs, Papallones i la història de mi amiga, i evidentment, Berta, també, ja sé que deies que no ets molt prolífica a les xarxes socials, però si algú et vol seguir, vol conèixer i vol seguir la teva carrera i anar-te a veure propers concerts, et poden seguir, imagino, no?
0: Em poden seguir.
1: A Instagram?
0: Sí, Berta Vaquero, acabat amb dos os, tal qual, i em poden seguir, jo ja aniré pues, ensenyant una mica el procés de la música, sempre que pugui, no sóc molt de treure molta informació perquè no tinc temps, no? També treballo a part de la música, llavors doncs, intento sempre pues, fer petits spoilers del que faré, de si ve un concert, de si trec un tema, i després d'ensenyar els processos.
1: I així anirem descobrint i desgranant també aquest nou disc que veurà la llum... properament, mentre anirem coneixent també els diferents singles. Ha sigut un plaer tenir-te avui a la ràdio a Premià Mèdia, Berta. Moltíssimes gràcies per venir, que vagi molt bé i estarem també molt atents a aquesta carrera que esperem que tingui molt d'èxit. Qualsevol cosa i novetat, vens i ens ho expliques, d'acord?
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'associació poliesportiva Mares Més ha organitzat un torneig de voli platja mixta 4x4 per majors de 16 anys. 32 equips fins a un màxim de 6 integrants competiran per veure qui s'emporta el primer, segon i tercer premi. El torneig se celebra diumenge 20 de setembre a les instal·lacions municipals de la platja del Llevant. Les inscripcions ja estan obertes per a tothom fins al 13 de setembre. Podeu trobar l'enllaç d'inscripció a la compte oficial d'Instagram de Mares Més.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta, amb més d'11.000 persones. Segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a la Diada, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes al passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut, menor d'edat, es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. L'Agència Catalana de l'Aigua construirà una estació regeneradora d'aigua a Valls per aprofitar l'aigua depurada en els regadius de la capital de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: Les obres s'han licitat per 2,84 milions d'euros. La planta tindrà capacitat per regenerar 7.200 metres cúbics d'aigua al dia, tota la producció actual de la depuradora de Valls, i l'aigua es posarà a disposició de la Comunitat General de Regants. Un dels membres d'aquesta entitat, Joan Nadal, assegura que aquest pas és una bona notícia.
5: Per fi, l'Agència Catalana de l'Aigua faci l'ERA per al tractament de les aigües i així compleixi la directiva europea del 2024, que els obliga a deixar les aigües en les condicions adequades als usos que se'ls ha de donar. Tot i que, en aquest cas, el sanejament que en farà de l'aigua només és un sanejament sanitari i no traurà la conductivitat que té aquesta aigua residual urbana, que afecta molt greument el cultiu principal de la zona, que són els avellaners, i això és el que preocupa més a la comunitat de regants.
4: La instal·lació també incorporarà 88 plaques solars amb una potència de gairebé 52 quilowatts que permetran cobrir prop del 22% de l'energia necessària per fer funcionar la planta.
2: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: I demà, 11 de setembre, se celebra la Diada Nacional de Catalunya amb els actes habituals. A partir de les 10 del matí, l'acte institucional a la Rambla 11 de setembre. Un acte que completarà també una cantada de cançons de la Coral L'Amistat i, a més, lectura de manifestos. A més, també hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Xaloc al porxo de l'Alió. I demà, portes obertes al Museu Romà durant tot el dia i al migdia, estampació de senyeres al Museu de l'Estampació.
0: Premià Mèdia. Informació.
7: Estàs escoltant?
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrose per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carol Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrose perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrose, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels 7 magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Morrose era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Morrose són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El rebel orgullós, una partitura de Gerald Morrow per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morrow va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus, va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Gerald Morrow, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Victor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb Jesse Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per a espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis a TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
2: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
3: Què tal, com anem?
2: Molt bé, amb ganes de que bé ens expliquis una mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
3: A la ràdio, que després em va portar cap al periodisme radiofònic i televisiu. Bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio, perquè la tele no hi havia tele a casa, i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio, i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa o un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
2: Tocar un tema de la teva trajectòria, que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tota donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una miqueta que, recordem, se'n celebra els 50 anys.
3: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans, de futbol en català. Això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any, i dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta, i sort que això va recaure en un talent com en Joaquim Maria Puyal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut, i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, d'aparèixer allà en aquell moment i de formar-ne part en aquest equip fundacional, en aquest equip que va començar les transmissions.
2: Ho hem dit a la introducció, però més de 5 dècades exercint la professió, has viscut una enorme transformació dels mitjans. Quina és la diferència que més t'ha sorprès o, com hem dit, que més et preocupa del periodisme, des dels teus inicis fins avui?
3: Sí, jo he viscut una progressió tècnica. Jo vaig començar a Televisió Espanyola, a ràdio, quan era una ràdio simple, senzilla, on tots els continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també vaig començar a fer coses amb cine. Rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine, el vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc. No només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i és aquesta cosa que cada cop estem notant més, on detecto que entre els periodistes es fa difícil, o hi ha alguns que els hi costa molt, separar la línia o aquesta línia vermella que no es podria, que hauria d'existir sempre, de l'opinió i de la informació. I això avui dia crec que estem patint, doncs, un periodisme on l'espectador, el lector, en l'oïdor, li costa molt saber separar d'on què és informació, de què és opinió. I això ha afegit, doncs, aquesta obertura de la informació a través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per a la nostra ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat de democràtica.
2: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica. Per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
3: Primer, que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. És el millor ofici del món. És un ofici, i que sobretot entengui que aquest ofici és útil, faci el que faci. És igual del gènere, el gènere, el format. Ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
2: Eduard Boet, periodista de referència de la nostra comarca i també del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
3: Segur que sí.
2: Merci.
3: A vosaltres.
1: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La maresmenca Esther Invernón té nou llibre, Després de tu. L'escriptora ens acosta la història de dues bessones, la Laura i la Raquel, unides per una connexió única. Malauradament, un secret del passat veurà la llum per canviar-ho tot. El llibre parla de culpa, pèrdua, valentia i reinici. Serà la cinquena novel·la de l'autora de Mataró, qui va començar a escriure el 2020 i ha escrit èxits com Ningú ens va dir que seria fàcil o Un estiu per estimar. Aquesta nova novel·la, Després de tu, ja és a les llibreries.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxat no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha assegurat i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A tot això, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un altre detingut menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Caldés i Passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació a estació de França han de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. En paral·lel, els convois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i Passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 Sud. D'altra banda, parlem de cultura. El Ball Parlat de Sebastiana del Castillo representarà aquest migdia per primera vegada el barri de Parc Riuclà de Tarragona. Es tracta d'una nova proposta que vol apropar aquesta expressió de la cultura popular tarragonina a diferents barris. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
4: La proposta recupera les peripècies de la jove bandolera Sebastiana del Castillo, un personatge vinculat a l'imaginari festiu tarragoní, i busca fer arribar el patrimoni i la cultura popular a nous públics i espais de la ciutat. En una entrevista a Tarragona Ràdio, l'actriu Anna Canela, de la Mulassa de Tarragona, assegura que és necessari portar el ball als barris perquè això els dona un retorn molt valuós.
5: Serveix també per començar a castejar el text, començar a sentir-nos una mica més còmodes per arribar al dia 18 ja i estar tot més assentat. O sigui que nosaltres donem un, no, fem, sentim que apropem la cultura als barris, però ells també ens ajuden a nosaltres a arribar més segures el dia 18. Així que és un win-win.
4: La representació als barris està organitzada pel Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo també es representarà, en dos passis, el proper 18 de setembre al centre de la ciutat.
3: És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
6: Virus a càrrec, biòpsic, és tu, l'otupo, dute, cogoro, taes tu, ace...
7: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
8: Estàs escoltant?
0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
9: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en xarxa. Un altre cop aquí, solo ante el peligro. Manel, vinga, va. Que ara ja farà dies que et veuran per la xarxa, et veuran jo què sé, de vacances, o et veuran a sopant por ahí i diran, aquest què passa? Res, bueno, tirarem endavant. Veieu que ja comencem així, que hem posat Inter, però no parlarem de cap Inter, crec que hi ha un de Milán, no? Els diferents acudits com si fos en Marçal. Res, però que no parlarem d'això, però és que no ens hi cabia més. I abans de començar, ara que ja m'han deixat sol, ja sabeu que quan em deixen sol aprofito per fer un rotllo alegato. Últimament estic sentint algun podcaster que parla de la paraula o del moviment woke d'una manera que penso que sí, que per alguns cercles sí, que està clar que si portes una espuma o unes Adidas no fa falta que et tallis un dit perquè, jo que sé, tenen relació, no ho sé, potser no compris el Shane, jo que sé, però després de tot pensem una mica, perquè això del woke ha estat objecte de polèmica, sovint desvirtuat per aquells que volen desacreditar les lluites per la justícia social. No obstant això, el seu significat original, que vol dir estar despert i conscient de les injustícies socials, continua sent fonamental en la defensa dels drets humans i la igualtat. El moviment woke no és una moda passatgera ni una exageració, sinó una crida a l'acció per construir un món més just i inclusiu. Aquest moviment woke, aquest està despert, no? No l'està despert que després t'agafen els terraplanistes o aquests que diuen que les esteles dels avions deixen anar micropartícules... No, aquests potser cal posar-los a dormir. L'arrel d'aquest concepte es troba a la lluita contra el racisme als Estats Units, essencialment dins el moviment pels drets civils, i amb el temps s'ha anat expandint per minories ètniques del col·lectiu LGTBI, per persones amb discapacitat, dones, classes treballadores, etc. Les crítiques al moviment provenen en molts casos d'aquells qui volen mantenir l'estatus quo, que és una paraula molt maca, però ens deixa poc marge per avançar, no? Les crítiques solen venir de qui se sent incòmode amb la idea d'examinar els seus propis privilegis. Se l'ha titllat de censura, no? Allò de ja no es pot dir res, d'exageració i fins i tot d'imposició ideològica. Però la realitat és que lluitar contra les injustícies, en principi, no és un caprici, sinó que és una necessitat. Avui, al Col·lectius en Xarxa no parlarem d'inter, sinó que parlarem d'interseccionalitat.
0: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: A veure, la interseccionalitat, que jo després quan ho vaig dir a l'altra feina em miraven amb una cara i em deien, ostres, això... Ho expliquem, va. És l'estudi de les identitats socials encavalcades o intersecades en els seus respectius sistemes d'opressió, dominació o discriminació. Què vol dir això? Aquesta teoria suggereix i examina com diverses categories biològiques, socials i culturals, com per exemple l'edat, el gènere, la classe, la discapacitat o no, l'orientació sexual, tot això... configuren la identitat d'una persona i interaccionen moltes vegades simultàniament, sobretot simultàniament en diferents nivells, no? La teoria proposa que cal pensar cada element o tret d'una persona com inseparable de tots els altres. La interseccionalitat és un concepte fonamental dins els estudis socials i feministes, ja que ajuda a entendre com diferents formes d'opressió i privilegi es creuen i es manifesten en la vida de les persones. Aquest terme va ser acuñat per la jurista i acadèmica Kimberlé Crenshaw als anys 80 per explicar com les dones negres experimenten discriminació de manera diferent a les dones blanques, perquè les sufragistes eren molt feministes, però les sufragistes pensaven en dones, però només en dones blanques a l'hora de demanar el vot. La interseccionalitat manté que les conceptualitzacions clàssiques d'opressió en la societat, com el racisme, el sexisme, el capacitisme, no actuen de manera independent, sinó que aquestes formes d'exclusió estan interrelacionades i en certs contextos socials creen un sistema d'opressió que reflecteix la intersecció de múltiples formes de discriminació. Així, doncs, el pensament interseccional ens permet analitzar problemàtiques com la precarietat laboral, l'accés a l'educació, la violència institucional, d'una manera més completa. Per exemple, una dona immigrant o migrant amb discapacitat pot enfrontar-se a barreres laborals molt diferents a les d'un home blanc sense discapacitat. Una dada més, perquè avui parlarem d'aquest tema més concretament. Només, i amb un altre ordre de coses, només un 13% dels personatges de sèries i pel·lícules són racialitzats.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
9: Doncs per parlar una miqueta d'interseccionalitat, però també de les seves, dels seus projectes, una mica de la seva vida, de projectes que ella ha fet, perquè l'hem vist en un documental de Sense Ficció, que aquí vam tenir amb una altra convidada i vam dir en tindrem una altra, perquè això ja ho sabíem una mica. Avui tenim amb nosaltres, el Col·lectius en Xarxa, a l'Adriana Bo, una estilista, escriptora, influencer equatoguineana, establerta a Catalunya des dels 12 anys i considerada la primera influencer afrodescendent d'Espanya. Què tal, Adriana, com estàs?
10: Hola, què tal? Encantada d'estar aquí amb vosaltres avui. Llàstima que estic com el Manel, una mica malalta, també, però bueno.
9: Nosaltres t'agraïm moltíssim que, tot i que no estiguis al 100%, t'hagis pogut passar pel Col·lectius en Xarxa, perquè t'he de dir que ens costa una mica, ens ha costat una mica obrir aquest, tenir aquest programa sí, per tractar aquest tema, i entenc, ho entenc, perquè a vegades les persones que volem convidar per tractar aquest tema deuen pensar, sí, ostres, dos blanquets més que em venen a mi a un altre cop a fer parlar de la meva història. Bueno. I ho entenc, però en el Col·lectius, que sempre diem, ostres, fem el Col·lectius per nosaltres mateixos, però també perquè la senyora o el senyor de 70, 60 i algo que ens escolta entengui una mica i també, si més no, a partir dels testimonis que tenim, s'apropi a realitats que malauradament, sí, el seu context i la seva realitat social no li deixen arribar, no?
10: Totalment. Tu pensa que jo les xerrades d'antiracisme que faig a institucions públiques, privades i a instituts de nens des de 8 fins a 17 anys són gent blanca. O sigui que,
9: clar,
10: si jo pensés el que estàs dient, no faria les xerrades, perquè, clar, la majoria del públic, el 90%, són gent blanca.
9: Ja. Yeah.
10: O sigui que, com que ja estic acostumada, perquè l'objectiu que arribi al missatge és explicar-li a tothom, sempre poso el mateix exemple.
9: Digues.
10: Per lluitar contra el masclisme necessitem estar homes i dones.
9: I
10: contra el racisme hem de transmetre la informació a blancs, negres, blaus, del color que sigui.
9: Uh-huh.
10: O sigui que en aquest sentit no, per mi no,
9: t'ho agraïm,
10: no suposa res.
9: T'ho agraïm, t'ho agraïm. Escolta, de primeres, et vam veure fa poc el documental Sempre Imperfectes, del Sense Ficció.
10: Sí.
9: Vas participar al documental i em sembla que les primeres declaracions que et sento quan et toca parlar a tu, perquè és un documental que gira entorn, no, a la identitat...
10: A la pressió estètica.
9: A la pressió estètica, exacte, no? A la identitat de corporal, sí. Al principi, quan et toca a tu, tu dius, tot està preparat perquè tu, com a persona negra, et sentis lletja.
10: Lletja, sí, sí. A més de veritat, perquè tu mires una mica els referents, tant a nivell, en general, les persones referents al món, en tots els àmbits, són persones blanques del mateix prototip de noies, no? En el meu sector, per exemple, que és, a banda de l'activisme, em dedico a les xarxes socials,
9: sí,
10: i la majoria de creadores de contingut que sempre estan col·laborant amb marques, anant als esdeveniments, són sempre els mateixos perfils. Fins i tot els cercadors que tenim, com Google, tu poses allà per buscar home lleig i et surt la primera foto d'un home negre.
9: Déu-n'hi-do.
10: I si busques dona bonica, surt la foto d'una dona blanca. Llavors és que tu, tot el que mires per la tele, tots els inputs que rebem de tot arreu, és com que les persones negres no, com si no existeixen. Almenys en llocs importants. I com està preparat el sistema, tu pensa que l'estàndard de bellesa que s'ha importat és l'europeu. de la típica noia blanca, rosa, i normalment no són, no, dones negres. Llavors, clar, tu tot ho tens enfocat i pensat perquè com que no et sents identificada amb les persones que se suposa que són les guapes, les mm-hmm. boniques, com no et ves reflectida, doncs tu no ho ets, automàticament penses això.
9: Mm-hmm. Jo, tu deies... en llocs importants, i jo diria també en llocs quotidians, no? Perquè,
10: sí, i tant, i tant.
9: Ostres, jo crec que fem una feina, per exemple, aquí ho hem parlat alguna vegada, que hem entrevistat a professors o mestres obertament gais, lesbianes, bisexuals, etcètera, etcètera, que han pogut compartir la seva manera de viure amb els seus alumnes i que ho han pogut sí. posar de manifest damunt la taula, però no sé, jo mira, l'altra feina que tinc, que és ser de mestre, que moltes vegades em porta a fer reunions a molts llocs, amb teatres, amb molta gent, no estic veient companys i companyes...
10: Professorat,
9: per exemple,
10: no?
9: Exacte, que exacte. Sí, per això sí. parlava dels llocs quotidians, no?
10: Sí, perquè... o quan vas al metge també,
9: ara.
10: Moltes vegades no hi ha infermeres ni metges que siguin negres o conductors d'autobusos, que també és un exemple que jo poso. O quan una dona negra està embarassada, que vas al ginecòleg,
9: sí.
10: als dibuixos,
9: sí.
10: que et trobes allà per explicar-te el procediment de l'embaràs i tot això, sempre són dones blanques, l'exemple.
9: Uh-huh.
10: Les uh-huh. fotos que hi ha allà, les imatges. Llavors és com, sí, estem en un món que és divers, però aquesta diversitat realment no es veu, no només en llocs poc habituals, que es podíem dir, sinó en més quotidià, no? Com estaves comentant tu. Uh-huh. I tot això és una mica el que sorprèn. Quan la gent diu, no hi ha racisme allà, doncs per què continua passant això?
9: Clar. Clar, perquè entenem que... Entenem que, no? Jo quan penso o quan parlo amb amigues o amb amics que han fet estances, per exemple, a Londres, una ciutat sí. bastant diferent en aquest sentit, o a Nova York, no? Bastant diferent sí. En aquest sentit. Ostres, veig xarxes d'amics, no? De moltes, sí. De moltes nacionalitats, i no només de moltes nacionalitats, que potser són londinenses tots, però hi ha colors de pells diferents, hi ha persones racialitzades dintre del mateix grup.
10: Sí, diferents ètnies.
9: Exacte.
10: Sí.
9: Aquí a Catalunya ens queda,
10: que
9: no, d'això?
10: Costa molt. És una cosa que la gent, jo no sé si és per desconeixement, perquè moltes vegades l'ésser humà, com que ens costa, no?, obrir-nos a les coses que no coneixem, no?
9: Uh-huh.
10: Per desconfiança, per molts estereotips també, molts estigmes,
9: uh-huh.
10: De vegades es limita, no?, a l'hora de conèixer gent que no és de la seva, del seu mateix lloc on han crescut.
9: Uh-huh.
10: I és això el que intento fer a través de les xarxes, a través de llibre, a través de les xerrades antiracistes, que faig sobretot als instituts, sobretot als centres escolars, de motivar una mica als alumnes, a la gent adulta també, de sortir del nostre espai, de la nostra, el nostre cercle, que uh-huh. al final jo sempre poso l'exemple, no?, que conèixer gent nova és com viatjar, aprens d'altres cultures i t'enriqueix de diferents maneres.
9: Uh-huh.
10: I que, a més, és que el món és divers. I estem en un país, aquí a Catalunya, tenim moltíssima diversitat.
9: Uh-huh.
10: Doncs estaria bé que d'una vegada per totes aquesta diversitat es veiés reflectida en tots els aspectes.
9: Uh-huh. Ara parlarem una mica de les xerrades, que m'interessa, però tornant al documental,
10: sí.
9: també una de les teves declaracions és, deia, si algú em diu que sóc lletja per ser negra, és el seu problema, jo sóc preciosa. Mm. Quan parlaves, quan dius aquesta frase, a mi em ressona molt amb aquesta construcció de la identitat que hem de fer sí. les persones LGTBI, no?, que és com tot un procés d'un mental que ens diem a nosaltres mateixos de... escolta, està bé que sigui d'aquesta manera, no passa res, encara que em diguin que no... tu has hagut de fer aquesta construcció de la identitat pròpia.
10: I tant, que sí. És passar per un procés d'acceptació. De primer comences... Jo vaig començar que no m'acceptava com era perquè volia semblar-me a les meves companyes a l'escola, perquè se suposava que jo era el correcte, no?
9: Uh-huh.
10: A més, jo vaig patir... agressions tant físiques com verbals per ser diferent.
9: Mm.
10: Llavors, durant molts anys jo vaig intentar no ser la diferent
9: mm-hmm.
10: I, clar, fins que va arribar un moment, ja a la meva etapa adulta, que ja vaig dir, escolta, és que és genial ser diferent.
9: Clar.
10: Em vaig reconciliar amb els meus orígens, amb tot el que jo represento, i en aquell moment, quan jo em vaig començar a acceptar, això també ho vaig començar a projectar, i aquesta seguretat, aquesta despertar negre, no?, que diem,
9: sí,
10: de reconciliar-me amb els meus orígens, de que me comences a agradar els meus cabells, el meu nas, els meus llavis, el meu color de pell, tot allò que m'havien dit des de petita que era dolent, a partir d'aquell moment va ser com la felicitat, no? Ja deixava de no voler mirar-me al mirall a no parar de mirar-me, no? I dir, és que jo sóc perfecta i totes aquestes diferències físiques que jo tinc em fan especial i única. I ser especial, al final, aquest món és una cosa exclusiva i meravellosa.
9: Totalment.
10: No ho veig com res dolent, no?
9: Uh-huh.
10: I si una persona em tracta malament pel meu color de pell, doncs aquella persona s'ho perd, perquè vol dir que no està aprenent, no està sortint de la seva cova, no?
9: Uh-huh,
10: perquè el món i la societat avança amb una diversitat que si tu no estàs capacitat o capacitada per conviure en aquesta societat, el millor que pots fer és no sortir a casa teva. El problema el tens tu.
9: Clar.
10: No nosaltres, que estem vivint i avançant.
9: Exactament. Escolta, sí, aquestes xerrades que dius que són a institucions públiques, a institucions on hi ha nens i nenes, adolescents, què trobes? Sí.
10: Mira, m'he trobat de tot, perquè he fet xerrades a les afores de Catalunya, amb nens. Sempre els nens estan més predisposats a escoltar-te.
9: Uh-huh.
10: Fan unes altres reflexions. La gent gran,
9: uh-huh,
10: és com que li fa cosa, no?, que li diguis aquesta expressió de em poses negre,
9: yeah,
10: treballar com un negre, aquests microracismes. Mm. Si això s'ha dit tota la vida, ara vindràs tu a dir-me que no està ben dit. Com que no tenen la ment tan oberta com els més joves,
9: mm-hmm,
10: per intentar aprendre i sobretot corregir i escoltar el que se'ls està dient, no?
9: Mm-hmm.
10: Sorprenentment. Però a la vegada, com que jo no només vaig allà a explicar la meva vida, sinó que també faig molts exercicis d'interactuar amb ells, faig que reflexionin als assistents,
9: uh-huh,
10: quan surto d'allà sempre hi ha algú que ve i em diu, mira, abans de que vinguessis tu pensava això i això, i gràcies perquè mira, he canviat d'opinió en molts uh-huh aspectes.
9: Uh-huh.
10: I és per això que et deia que a mi no em fa res estar parlant
9: clar
10: amb un blanc de racisme i d'activisme, perquè és necessari i sempre s'aconsegueix alguna cosa.
9: Totalment. I tens oportunitat de treballar amb adolescents?
10: Sí, sí, sí.
9: Perquè
10: són una mica més difícils de controlar. Sí. Una mica més difícils de controlar, però t'he de dir que, de veritat, sempre es comporten molt bé. Jo tinc també un llenguatge que se senten identificats amb mi, perquè, de fet, jo el llibre que vaig escriure el vaig escriure pensant en la gent jove, en la gent adolescent,
9: uh-huh,
10: no?
9: Uh-huh.
10: Amb un llenguatge fàcil que connectés directament amb ells, i de veritat que ho entenen. I quan ja veig que s'estan anant una mica així de banda, sempre tinc com activitats i eines per reconduir el tema. I la veritat que molt contenta, eh? Jo, per mi, totes les xerrades que he fet, si m'hagués de quedar, em quedaria amb el jovent, amb els adolescents, uh-huh, amb els més petits, abans que la gent gran. Perquè l'energia amb la que surto d'allà és meravellosa. La predisposició, com interactuen, com estan predisposats a aprendre, no?
9: Mm-hmm.
10: I no es tanquen tant com la gent gran.
9: Mm-hmm.
10: Perquè també entenen que les xarxes socials avui dia són un perill si no les utilitzes de manera correcta. Llavors, que vingui jo i es digui que hi ha maneres correctes d'utilitzar les xarxes socials
9: clar
10: per fer activisme i per ajudar una millor societat i sobretot de conviure en respecte i l'empatia, doncs sempre com que rebo una molt bona resposta.
9: Mm-hmm.
10: Sí,
9: escolta, doncs parlem d'aquest activisme a les xarxes socials, perquè què han significat per tu les xarxes socials i explica'ns una mica com n'has arribat a fer ús per al final sí difondre el teu missatge i fer activisme.
10: Mira, jo vaig començar amb els blogs de moda,
9: mm-hmm,
10: quan encara no hi havia Instagram, no existia Instagram. I allà al blog de moda jo penjava els meus estilismes. Què passa? Que em va començar a veure molta gent i quan va sortir Instagram vaig derivar moltes d'aquestes persones a l'Instagram perquè em segueixin allà.
9: Uh-huh.
10: I a partir d'aquí, doncs mira, després va sortir TikTok i també començar a crear contingut i derivar moltes d'aquestes persones al TikTok. Al principi només parlava de moda, però va arribar un moment que vaig pensar, mira, no només jo continuo trobant-me situacions de racisme. Quan vaig a esdeveniments, que arribo a algun esdeveniment i em diuen, mira, no pots passar perquè no hi ha més com tu allà dintre. o quan vaig a, de vegades a alguna desfilada, que sí, potser em trobo una o dues noies negres, però que sempre he sigut, vaig ser la primera, yeah, i avui dia moltes vegades continuo sent l'única.
9: Yeah.
10: I a mi això em sabia greu, no? I vaig dir, mira, he de començar a visibilitzar aquesta temàtica, perquè a més no és incompatible amb la moda, sinó que puc conscienciar, perquè tinc aquesta eina, aquest públic, uh-huh, puc conscienciar aquesta problemàtica que jo porto molts anys patint, uh-huh, i que em consta que no només em passa a mi, sinó que li passa a molta, molta més gent. I va ser així com vaig començar a fer activisme també a les xarxes, i anys després em va sortir l'oportunitat d'escriure el meu llibre, uh-huh, d'antiracisme.
9: Clar, un llibre que es diu Ponte en mi piel, guia para combatir el racismo cotidiano, sí, amb el que no deies que pretens que les persones anem prenent consciència d'aquelles accions o frases, sí, aquests microracismes dels que parlaves, no, que tenim en el nostre dia a dia i que ens fan ser racistes al final.
10: Sí, sí, perquè no ens n'adonem. I jo amb aquest llibre, quan em van contactar a l'editorial, em van dir, a veure si pots escriure per explicar-te l'experiència. Jo tenia clar que, a veure, soc molt jove com per fer un llibre...
9: Com unes memòries, no?
10: Clar. Mateixa, no? Jo el que volia era, el primer capítol sí que és presentar-me i que la gent sàpiga d'on vinc i de més, uh-huh, però tots els altres capítols estan enfocats primerament en ajudar a les persones que poden estar patint qualsevol tipus de discriminació, no només racisme,
9: clar,
10: eines, donar-los eines que a mi m'han funcionat per superar totes aquestes traves que ens hem anat trobant i que ens anirem trobant a la vida, uh-huh, aquests problemes que la societat ens posa, però per altra banda també, si tu no pateixes discriminació, també volia donar eines de com tots i totes podem ser activistes contra el racisme, no? Com podem ajudar, de quina manera podem aportar el nostre granet de sorra per fer millor aquesta societat i acabar entre tots amb el racisme. I per això és que vaig escriure el llibre. Mm-hmm.
9: Perquè, mira, t'ho pregunto, des d'on creus que hem d'abordar aquest problema que tenim amb el racisme, per exemple, a Catalunya?
10: Jo crec que primerament hem de fer com una deconstrucció personal cadascun, de pensaments i actituds que hem donat per fets, com per exemple els microracismes aquests, de pensar que tots els negres venen en patera, que les persones que venen de fora només poden optar a treballs precaris. Les senyores quan veuen un noi negre en un carrer creuar perquè es pensen que li robaran. Quan vas a una botiga que no et persegueixin per ser negre i la resta de persones no. O sigui, totes aquestes actituds, totes aquestes expressions que ja tenim dintre de nosaltres, fer com aquesta reflexió personal, i una vegada ho fem, començar a corregir-ho en el nostre entorn, no? Quan algú faci un acudit doncs, de racista, doncs corregir-ho. Mm-hmm. Quan veiem alguna situació, intentar intervenir. Mm-hmm. I sobretot, i el més important, també s'han de crear lleis que facilitin l'adaptació i sobretot que penalitzin els actes racistes, perquè fa molta gràcia que l'any passat van obrir un telèfon contra el racisme, però tu truques i ja no t'atén ningú.
9: Ostres.
10: I avui dia vas a buscar feina, jo per exemple, si vull treballar i algú em diu no, pels teus cabells o el teu color de pell i jo intento denunciar-ho, això queda en res.
9: Yeah.
10: A nivell burocràtic estem totalment desemparats. Llavors hem de intentar ajuntar totes aquestes coses per lluitar contra el racisme. Però sí, uh-huh, necessitem la intervenció personal de cadascú i també a nivell jurídic.
9: Uh-huh. Escolta, una curiositat del món de la moda, perquè ja en si em fa l'efecte que és un món hostil per la diversitat dels cossos,
10: sí,
9: o és també una mica per la diversitat del color de pell?
10: I tant que sí, sí, sí. Perquè sí, només t'has de fixar, només has de posar... En altres països no estan, eh? Uh-huh. Als Estats Units, coses que ja estan més normalitzades, aquí, per exemple, encara falta. Vas a moltes desfilades a la 080, per exemple,
9: sí,
10: i potser de dues models que vegis d'altra nacionalitat, ja ni tan sols et dic negre, eh?
9: Uh-huh.
10: Altra nacionalitat, altres tipus de cossos, la resta són totes el mateix prototip. I és com, a veure, és que...
9: Yeah.
10: De veritat que no hi ha models diverses, sí que existeixen, doncs per què no es reflecteixen en aquests àmbits?
9: Mm-hmm.
10: I em fa greu perquè és com que quan vaig començar el 2013 passaven aquestes coses, però és que ara el 2025 continuen passant.
9: Continuen passant.
10: Sí.
9: Bueno, avancem, sembla que avancem més a poc del que ens agradaria. És veritat que ens cal aquest aquest procés que estem fent amb tot en general, jo parlava del moviment woke al principi, és aquest procés de mirar-se a un mateix, de retre els comptes a un mateix una mica i de anar modificant les pròpies actuacions i les pròpies maneres de dir i després ajudar els altres i donar-nos permís entre nosaltres per poder-ho fer, per poder-ho fer d'una manera millor.
10: Sí, totalment.
9: Adriana, parla'ns una mica, quins són aquests projectes si tens algun projecte en marxa, alguna cosa que t'agradaria dur a terme en un futur?
10: Sí, principalment continuo amb les xerrades perquè m'està donant molt bons resultats.
9: Que bé.
10: Que les empreses, cada vegada més, les entitats s'animin a realitzar aquest tipus de xerrades perquè són molt necessàries. Jo he anat amb empreses amb més de 1.000 empleats que cap ni un era d'una altra nacionalitat que no fos espanyol. Que fins i tot per fer un anunci publicitari van agafar el senyor que netejava el terra o els cristalls per posar-li allà per fer veure que teníem una persona d'una altra nacionalitat. I és lamentable, no? Llavors, sobretot és això, continuar picant portes a les entitats, tant privades com públiques, ajuntaments, instituts i demés, per fer aquests tallers, més que xerrades, són tallers interactius. I també crear el meu propi espai on pugui també parlar d'aquests temes de manera directa al marge de les xarxes socials, doncs algun podcast, algun programa propi, per poder també donar-li aquesta difusió, perquè també el que deies tu és
9: ocupar espais.
10: És veritat. Sí, que som com sempre les eternes convidades, no?
9: Exacte.
10: A parlar en espais que moltes vegades ens cedeixen durant uns minuts a persones blanques per poder parlar del tema, que està molt bé, perquè jo sóc de l'opinió, sóc molt positiva, jo crec que tot suma i que entre tots podem fer un món millor. Però, clar, estaria bé que arribés l'oportunitat de dir, mira, per parlar aquest tema parlaran directament i tindran aquest espai persones que de veritat ho viuen en primera persona, no? I com que això no ha sorgit, doncs mira, crear-me jo mateixa la meva oportunitat i el meu espai. I ja està, jo me lo guiso, jo me lo como.
9: Molt bé, doncs pues així es fa, eh? Adriana, ja t'ho dic. Escolta, doncs t'agraïm moltíssim que hagis passat pel Col·lectius en Xarxa.
10: Gràcies a vosaltres.
9: De veritat.
10: Moltes gràcies pel programa que feu, perquè és supernecessari a donar visibilitat a aquests temes amb espais com el vostre, plataformes com la vostra, i tant de bo sigui per molts anys, perquè feu una molt bona feina, o sigui que moltes gràcies.
9: Moltes gràcies. El Manel ho escoltarà i li agrada molt també.
10: Gràcies,
9: ens trobem a la propera.
10: Gràcies, que vagi bé.
9: Que vagi bé. Adéu. Escolteu, que hem de recomanar també una cançó. Recomanem Tiene que ser más fácil, que tiene que ser más fácil, de la Valeria Castro, que diu això de tiene que ser más fácil quererse, no puede ser tan cruel el cuerpo al verse. I marxem amb aquest programa tan xulo que hem fet amb l'Adriana, que no cal conèixer a persones negres, a persones racialitzades, a persones d'altres ètnies, a persones del col·lectiu per empatitzar i per veure que si una persona s'ho està passant malament potser hem de fer algun canvi en nosaltres, i ja està, i a la propera. I moltes gràcies, Marçal, i moltes gràcies a Manel ja està bé, i tornem la setmana que ve. Que vagi bé.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
4: Genial tenerte de vuelta.
5: Me la suda.
4: Están tirados.
6: Funky Radio Show.
7: ¿Qué coño es eso?
8: Funky Tracks Radio.
9: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Estàs escoltant?
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'Assemblea, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants assegura no va ser gens menor i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants a la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13... a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: D'altra banda, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un altre de menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona que pot provocar, de moment, reduir l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys.
1: 1986.

sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajá.
1: La puerta de Alcalá.
0: La puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la ternura, siempre hay tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986. Una mañana...

La Puerta de Alcalá. Una d'aquelles cançons de Cocodrils. Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Kim i la cançó J'aime la vie, representant a Bèlgica.

Gemma Leví. Cantava Sandra Quim. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Valentino. Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que al públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona, a principis dels 90, i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

Hey, lady, is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones. Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer. Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any, va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland, del vell amic Paul Simon.

A Paul Simon en solitari en aquell 1986 li va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 de la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Diane Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos del Aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nam, que, per cert, va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

A Breath Away. La cançó de Top Gun. La cançó de l'Oscar, 86. La cançó del grup Berlín.

d'avui. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada? Perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the going gets thought, the thought get going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, eh? La joia del Nilo. Ah, te s'han recordat, eh? I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito. Recordes?

0: I el mes d'octubre d'aquell 1986 s'estrenava a Espanya Se acabó el pastel, pel·lícula dirigida per Mike Nichols i protagonitzada per una parella increïble, Jack Nicholson i Meryl Streep, que es passava mitja pel·lícula embarassada i patint situacions realment embarassoses per culpa del golfo de Jack Nicholson. Però la cançó principal estava escrita i interpretada per la nostra estimada Carly Simon, la que durant els anys 70 va ser parella artística, però també sentimental, d'un dels millors cantautors de la història, de James Taylor. A la gran pantalla, Se acabó el pastel. Tot començava més o menys així.
1: Cari. Richard, ¿quién es ese del otro lado junto a la del sombrero? Pero no le mires descaradamente.
2: Ellos han decidido amarse y ser fieles el uno al otro hasta que la muerte les separe.
3: Mark Forman es columnista en Washington.
1: El amor es soltero. Es famoso por esa razón. Nos ayuda a mantener solterísimo.
4: Shh. El amor nos da fuerzas para soportar los sufrimientos. El amor no siente envidia. El amor no hace exhibición vana de sí mismo. Y no alardea.

coming around again. Carly. Carly Simon. La cançó de Se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció.

Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola. El último de la fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Ojero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

Però des de l'estudi Cocodril, avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia...
1: Toca-la, Uli.
0: Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
2: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
3: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50. Porque...
2: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era... Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme. Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to love. Records de tota una història.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegura, i ha opinat que es va evidenciar la presència de joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. En mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran ara recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. D'altra banda, l'exrector de la UAB i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solai Ferrando, ha mort als 80 anys. Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma des del 1994 al 2002, concretament. Es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona l'any 2010. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender la alegría. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit, i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora. I a més li donava títol, després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Loving el 1968. Va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta, dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, no, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stivert, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone los discos, llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes, el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Denis Roussos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Denis Roussos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita de Freddy Chax, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però re, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu Coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres en bons grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat, i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi, i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell, i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: "Somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola, para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá." Gràcies pel temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time. Sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. And I think it's gonna be a long, long time. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub.junt@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda, a Ràdio Barcelona. El Túria i sus afluentes, Sabadeando... En fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

0: It Was So Easy Then. Carly. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores.
1: Sí.
0: Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot. Sundown.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Ràdio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Sob Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Subswinger. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què... Bueno, sí que sé per què forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Wall It Be.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prémer el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so i, a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada. Realment, això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi, Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja, al saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això devia ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: I parlem també de mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: En esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de 5 al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 eren menors i 8 majors, i es van produir a la zona de l'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre Passeig Sant Joan i la Ronda de Sant Pere, i un grup es trobava aturat davant de la línia policial, va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultranúcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: I aquest matí la CUP ha denunciat l'actuació dels Mossos precisament durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, asseguren.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ho ha dit des de Cardedeu, al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. També ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta.
0: Les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment i assegura que aquests anys no han estat en va.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig de Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginestar, la companyia elèctrica Drama, Zoo o els Amics de les Arts.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glosa de la diada pronunciada per Ramon Cotarelo. El contingut del discurs ha provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que ha emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Ripoll.
3: però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no, avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguessin o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I, com dèiem, Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
4: Jo crec que, com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem doncs, que hi hagin discursos que no han estat fora de lloc, no? Com una glosa doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona Diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotalero amb motiu de la Diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: I avui, l'endemà d'aquesta Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada també a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: I parlem precisament de salut. Parlem de la migranya. És molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 persones les afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
5: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
6: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
5: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
6: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat. I hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
5: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de la Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada del 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per CiU i per la província de Barcelona.
0: Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de 4 persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els 4 arrestats que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre de 2025 i el passat mes de juliol estan acusats de robar material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Osca, Saragossa i Castelló. També se'ls relaciona amb 4 delictes de falsedat documental.
0: En plan local, la policia local de Mollerussa aquest estiu ha tramitat 192 denúncies i ha identificat a 296 persones.
1: És el resultat del reforç de seguretat que s'ha fet aquest any a la capital del Pla d'Urgell. Ens ho explica des de Ràdio Pont en Mollerussa, Julen Andrés.
7: La campanya s'anomena A l'estiu no tot s'hi val i s'han arribat a fer 94 serveis conjunts entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa als motius, hi ha l'alteració de l'ordre públic, que ha estat el que més, amb 58 denúncies, després el consum d'alcohol a la via pública amb 32 i, finalment, per no respectar el descans dels veïns i veïnes amb 31. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
8: Hem passat en un període així més curt, en vam arribar a la 80a. Aquest any hem fet 192 denúncies, per tant, ha sigut una vigilància, un control actiu de la via pública. Tot i això, no sé si hem aconseguit, i això és el que és un component que també hem d'explicar, no sé si hem aconseguit que la percepció ciutadana hagi sigut de que realment s'han fet 192 actuacions i que realment hàgim instaurat un cert ordre nocturn en diferents zones de la ciutat a l'estiu.
7: També s'han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l'espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques, amb animals, i 10 per dipositar voluminosos a la via pública.
0: Fem un apunt també de mobilitat perquè ha estat un matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i al Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència, asseguren com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Les 2:18, seguim buscant informacions de proximitat. Anem fins a la Garrotxa perquè a Olot la gent que compra les botigues segueix pagant amb targeta i no demanen poder fer-ho amb Bizum.
1: Ho asseguren des de l'Associació de Comerciants d'Olot, ara que aquest mètode de pagament s'està arrelant a alguns comerços d'arreu. Diuen que amb el pas del temps van notant certs canvis de tendència, però asseguren que el Bizum és més sol·licitat per les compres per internet o per WhatsApp. Ens ho explica des d'Olot FM Gerard Puigdemont.
9: Cada vegada són més els mètodes de pagament possibles quan vas a comprar. Fa algunes dècades a les botigues pràcticament tothom pagava amb monedes i bitllets, però amb les noves tecnologies i possibilitats de compra i venda de tota mena de productes, les opcions s'han ampliat. Ara el Bizum es comença a regar en alguns comerços. Tot i això, des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la gent quan va a comprar encara no solen demanar pagar amb Bizum. En parla Esther Verdaguer, la presidenta.
10: Fa més servir per quan es ven la botiga, la mateixa botiga ven online, per exemple, o ven per WhatsApp, que hi ha molta botiga que ven per WhatsApp, aquests sí que paguen amb Bizum. Però la botiga física, tot i que hi està fent una mica de canvi, no el demanen el Bizum, perquè és tan còmode, ells venen amb el rellotge o venen amb el mòbil i ja paguen. Vull dir que no, ja és tan còmode que no ho demanen.
9: Unes tendències que veurem com evolucionen i si fins i tot n'arribaran de noves.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: D'altra banda, la Bisbal d'Empordà va viure una diada molt diferent, la d'ahir divendres, amb la celebració de l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària nascuda arran de l'incendi que va afectar el massís.
1: La iniciativa va començar al matí amb una caminada solidària de 5,5 quilòmetres amb sortida des de la plaça de Sant Pol. Els participants van recordar part del territori afectat i en acabar van compartir una botifarrada. Després de diversos actes més, durant el dia, a la nit, les festes es van traslladar al pavelló de la Bisbal amb les actuacions del Frenillo de Gaguín, Chloe Rimbau, Mazzoni, Miquel Àrabs, Fetus, Orquestra Diversiones i GEA. Tots els grups del territori que van actuar gratuïtament. Escoltem a Benet Collàs i Ivan Cruz de la penya Blaugrana de Monells, una de les entitats que ha liderat l'organització.
11: L'Aliada han sigut 40 associacions juntes. Sí, si vols tu, nosaltres l'hem liderat, però 40 associacions costa molt unir-les totes amb un mateix objectiu. Per això hem dit l'Aliada, vull dir, és de tothom, això és de tothom.
12: Bueno, és que l'Aliada, com bé deia ell, és el que ha sorgit. Al final, quan van trobar el dia 11 de setembre, que és la nostra Diada de Catalunya, volíem fer una cosa, evidentment, per les Gavarres, per el nostre territori, i vam dir de fer la Diada per les Gavarres comptant amb fer una botifarrada tonta, una caminada i un concertillo acústic. I la cosa es va liar a nivell de grups, a nivell d'associacions i d'aquí... A nivell d'empreses que han col·laborat, si no... Tot això no seria possible, vull dir que tothom ha col·laborat i s'ha liat.
1: La recaptació es destinarà a l'ADF a les Gavarres per recuperar material malmès per l'incendi i reforçar els recursos de prevenció i primera intervenció al territori. Una jornada que ha unit solidaritat, música i compromís amb les Gavarres.
0: D'altra banda, Fira Tàrrega ha superat l'equador de la 46a edició després de dues jornades marcades per les estrenes i una gran afluència de públic, i encara amb un dia de programació per davant. La jornada d'avui manté el pols als carrers i places de Tàrrega amb més de 60 propostes repartides en 6 espais.
1: Ahir, entre les estrenes, van destacar Xirxina, de La Tapeida, Emboscadura, de Colectivo Ameno i Sky is Full, d'Hermanas Pico Hueso.
13: The sky for the heaven. Aquí s'hi poden fer moltes coses. L'Sky és...
1: Avui arriben moltes altres propostes, entre elles Extra Motivated People, de Los Informals, Nuestro Refugio Galáctico, d'Azcona Tolosa, i Dominare, de Maduixa, i Mission Arnold Schwarzenegger, de la companyia alemanya KRA.
14: Wir sind KRA.
15: Right, let's finish this movie. Wir müssen jetzt fertig machen.
1: Anna Gibert és directora artística de Fira Tàrrega.
15: Contemporània a la ciutat de Tàrrega. La crem de la crem de les arts de carrer passa per aquests dies pels carrers i les places de la ciutat amb 32 companyies catalanes, 14 de la resta de l'estat espanyol i 11 companyies internacionals. Trobarem novetats, trobarem artistes amb trajectòria, amb un 60% de propostes de carrer, gratuïtes. Les arts de carrer són democràcia pura i dura.
1: Més enllà de la programació artística, Fira Tàrrega també posa en valor el seu impacte professional. Les companyies participants en les dues darreres edicions han facturat uns 6 milions d'euros en venda d'espectacles durant els 6 mesos posteriors al certamen, segons les dades de l'organització. El 40% de la facturació d'espectacles de carrer d'aquestes companyies prové de Fira Tàrrega. A més, aquests dies s'han generat 1.800 pernoctacions gràcies al certamen.
0: Les 2 i gairebé 24 minuts, és moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de 5 al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45 buscant el tercer triomf consecutiu.
1: El Sabadell juga demà al camp del Mallorca.
0: I a la primera federació, victòria del Nàstic la passada nit a casa davant l'Algeciras per 4-2, que deixa el conjunt grana com a líder provisional del grup 2 de la categoria amb 7 punts en les 3 primeres jornades. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
17: Nova victòria del Nàstic a casa superant l'Algeciras per 4-2. Els grana han estat superiors al rival i han perdonat en diferents ocasions. Hi ha hagut fins a 3 pals que podrien haver fet més àmplia la diferència al marcador. Sinambakis, Víctor Villote, Van Rijk i Diego Gómez han estat els golejadors. Amb aquests 3 punts el Nàstic fica pressió als rivals i es col·loca com a nou líder del grup 2 de primera federació. Això sí, amb tota la jornada encara pendent de jugar-se. Meixac ha estat un dels més destacats amb 3 assistències. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, destacava aquesta victòria i el fet d'haver sumat 7 dels primers 9 punts de la temporada.
18: Teníem que tenir més pilota, millorar, donar una passa endavant, sobretot en el moment en pilota. Ser capaços de córrer quan recuperàvem i crec que tot això ho hem fet. Crec que el partit hem tingut opcions de tenir-lo més controlat, però crec que contra l'equip que jugàvem no en cap moment podíem estar tranquils.
17: La plantilla començarà a preparar a partir d'aquest dilluns el partit del proper cap de setmana. Els granes visitaran el municipal de Santo Domingo per jugar davant de l'agrupació deportiva Alcorcón el diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia.
0: Avui a primera ref és el torn d'Europa i Sant Andreu. D'altra banda, en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana CB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: D'altra banda, en futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
0: I a aquesta hora es disputa la primera semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, que es disputa a la piscina del Club Natació Montjuïc entre el Club Natació Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa.
1: L'altra semifinal es juga a la tarda entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Es podrà seguir en directe a partir de les 4 per la plataforma La Xarxa Més. La final serà demà a 4:45 i també es podrà seguir a La Xarxa Més. El tercer i quart lloc es jugarà a 2:45.
0: I en handbol, el Barça i el Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
19: Una cigarreta o un bosc cremant.
16: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
20: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
21: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
20: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
21: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
16: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: Han mobilitat matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vista el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: D'altra banda, en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I en esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:15 al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons d'Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar apagant les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: D'altra banda, aquest matí, la CUP ha denunciat precisament l'actuació dels Mossos durant la diada, després d'aquesta detenció de 18 persones, i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, segons defensen.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha dit des de Cardedeu al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. I també ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves.
0: De fet, les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. L'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Escoltem també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que destaca que aquests últims anys no han estat en va.
3: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació d'ahir a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta.
1: Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al passeig Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un clàssic de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginesta o Zoo.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals, i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glossa de la Diada, pronunciada per Ramon Cotarelo. Els continguts del discurs han provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que han emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra per Ripoll.
4: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguessin o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
5: Jo crec que, com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem doncs, que hi hagin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una glosa doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona Diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotarelo amb motiu de la Diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glosador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Avui, l'endemà de la Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici, però no de final, i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: Parlem precisament de salut, parlem de la migranya, perquè és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
6: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor

0: dels estudis són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
1: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
0: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
1: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
2: L'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
3: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma, del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència a Barcelona el 2010.
2: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
3: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada de 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per Convergència i Unió per la província de Barcelona.
2: Fem un apunt en mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
3: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
2: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor.
3: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
2: Deixem la mobilitat, però seguim parlant d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha rebut la resolució de 2 subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per reparar els danys que la Dana va causar a les instal·lacions esportives municipals.
3: Els treballs que inclouran el camp de futbol 11, el de futbol sala i la segona piscina començaran previsiblement al setembre. Ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
4: Efectivament, i els ajuts arriben per 2 vies, Presidència de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, i sumen una partida d'uns 464.000 euros, mentre el consistori encara està pendent també de la resolució de l'administració central. Segons detallava Gimeno, la quantitat rebuda supera fins i tot el pressupost inicial que l'Ajuntament havia previst per la rehabilitació del camp de futbol, una subvenció que cobreix al 100% la renovació de la gespa del camp de futbol 11, mentre que la del camp de futbol sala queda coberta al 50%. Dels treballs que se'n faran, ens en parla Lluís Gimeno.
5: Para cambiar lo que sería o rehabilitar todo lo que es lo camp de futbol 11, todo lo que sería en lo tema de dels seients, el tema dels aspersors i tot el mal que ens va fer, i el camp, i també el camp de futbol sala, tota aquella zona, mos han adjudicat, tenim en aquests moments adjudicada una subvenció que arriba als 464.000 euros, que no és una subvenció menor, perquè nosaltres teníem pressupostat

0: que solament que el camp, lo, teníem pressupostat que el camp de futbol valia 370.000 euros, vull dir que en un principi anem per dalt.
1: L'alcalde explicava que el consistori havia optat per encarregar prèviament el projecte tècnic i esperar l'arribada de l'ajut abans d'executar les obres per evitar assumir el risc d'avançar la inversió sense la garantia de la subvenció. Reconeixia també que l'inici de les obres podria afectar el començament de la temporada de futbol, tot i que assegurava que es treballarà per minimitzar-ne l'impacte en coordinació amb el club. A banda del poliesportiu, l'Ajuntament també compta amb una partida d'uns 80.000 euros per reparar la segona piscina municipal.
2: D'altra banda, Calafell es queda sense la sorra pendent per la platja de l'Estany.
3: L'Ajuntament alerta que la manca d'aportació de sorra pot posar en risc el passeig marítim de Masmel i l'Estany davant nous temporals. Ens ho explica des de Diumenge Ràdio Lourdes Meronyo.
4: Calafell no rebrà finalment la sorra que encara estava pendent de traslladar des del port de Comarruga fins a la platja de l'Estany Masmel. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, el Servei Provincial de Costes ha comunicat que els treballs no es reprendran, una decisió que el consistori ha rebut amb sorpresa i indignació. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra, però els treballs es van aturar a l'abril per protegir cries de corriol cama negra. Només havia portat aproximadament la meitat de la sorra prevista. Ara, segons Ferrer, Costes ha descartat continuar els treballs per motius econòmics. L'Ajuntament alerta que fotos temporals podrien provocar danys importants al passeig i reclama una actuació urgent. El consistori també continua demanant la renovació de la concessió del tram del passeig marítim entre Cunit i l'Estany, que es troba extingida des de fa uns anys.
2: Parlem ara d'ensenyament. Anem fins a la Garrotxa, a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot es consolida amb una àmplia gamma de cursos.
3: El centre ofereix tallers pensats per a públics de totes les edats. L'èxit d'inscrits en alguns cursos fa que hi hagi cues d'espera. Ens ho explica des d'Olot FM Francesc Fernández.
5: L'Escola Municipal d'Expressió es prepara per al pròxim 1 d'octubre iniciar les seves formacions a tallers. Si per una cosa destaca el centre formatiu, és per la gran varietat de cursos que ofereix el centre per a tots els públics. Amb el pas dels anys, l'escola s'ha consolidat com un lloc referent en l'ensenyament de cursos. El director de l'Escola Municipal d'Expressió, Tavi Algaró, destaca la importància de tenir un bon grup docent.
6: Això és una aposta, trobar la gent adequada que porti els tallers és bàsic. Has d'acompanyar la gent que comença, gent que no és tan hàbil, no té tantes aptituds, però tot ha de funcionar una mica alhora, però en diferents casuístiques, no?
5: El gran nombre d'interessats en alguns cursos fa que s'originin llistes d'espera per si hi ha alguna baixa durant l'any. A diferència dels cursos pensats per a infants i joves, els d'adults tenen una durabilitat diferent. A través del seu portal web, www.meulot.cat, es pot accedir a més informació.
2: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
3: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
2: I tot i que Santa Tecla no arriba fins al 23 de setembre, Tarragona ja comença aquest cap de setmana a viure alguns actes de la seva festa major. Els gegants moros de Tarragona viuran unes festes de Santa Tecla molt especials. D'entrada, aquesta tarda ja arriba Espases Festives.
3: És el nom que s'ha posat a una trobada excepcional que servirà per celebrar el seu 175è aniversari i el 170è del gegantó Negrito. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
7: Una trobada que comptarà amb els gegants de la ciutat de Valls, el Vall de Cavallets de Torredembarra, els gegants de la vila de Sitges i els tornejans del Gemesí. A partir de les 7 arrencarà la cercavila que els portarà fins a la plaça de les Cols, on faran les ballades de lluïment. Miquel Eiximenis és el president dels portants dels gegants moros.
8: Aquest any, per la mostra, sí que és veritat que molt poques vegades o mai ha passat a Tarragona que els anfitrions surten a trobat i surten a cercavila. O sigui, fan l'última ballada al Pla de la Seu i nosaltres aquest any sortirem gegants negritos i gegants moros fent la cercavila i acompanyant-se els nostres anfitrions.
7: També està d'aniversari. La Biblioteca de Tarragona en fa 20. Diumenge ho celebra amb una trobada de bestiari de foc infantil.
2: D'altra banda, la tradició arrossera torna a ser protagonista demà diumenge a Deltebre.
3: La finca de Bombita ho té ja tot preparat per acollir una nova edició de la Festa de la Sega, que enguany arriba amb novetats, però amb la voluntat de mantenir la seva essència. Ens ho explica des de Radio Delta Nerea Alzo.
9: La jornada permetrà reviure com es feia antigament la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Com és habitual, la cita posa en valor els treballs al camp i una part important de la cultura i la memòria del territori. L'edició d'enguany incorpora com a novetat un concurs de llançament de sacs d'arròs que estarà dinamitzat per Joan Ferrer i que busca afegir un component més participatiu a la jornada. La nova proposta compartirà protagonisme amb activitats tradicionals com la batuda a pota, les passejades amb barquetes de perxà i diferents demostracions d'antics oficis vinculats al camp i al cultiu de l'arròs. La regidora d'Enfocament Turístic de l'Ajuntament de Deltebre, Lola Casanova, explica que l'organització aposta per introduir novetats cada any, però sense perdre l'origen de la festa.
10: Sempre introduint alguna novetat de coses que també es feien abans, però que, bueno, que s'han deixat de fer i a poc a poc també donem diversitat a la festa sense perdre el que és l'origen i l'essència de la mateixa.
9: La Festa de la Sega també posa atenció especial en les noves generacions. L'objectiu és que els més joves coneguin com es treballava antigament als arrossars i puguin entendre millor d'on ve una activitat que ha marcat la història del Delta.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
3: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha deixat escapar dos punts al darrer segon al camp de l'Atlètic Club de Bilbao aquest migdia. Ha acabat empatant a dos.
3: A les 7 de la tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid amb l'objectiu de sumar la segona victòria. El Badalona, per la seva banda, visitarà l'Eibar.
2: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda el Castelló a 2:15, buscant el tercer triomf consecutiu.
3: I el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca.
2: Baixem ara fins a la segona federació, que aquesta tarda el Reus visita el camp de l'Ebro amb l'objectiu de sumar els primers punts després de perdre en l'estrena a casa. Serà a 6:15.
3: A les 7, el Manresa rep el Penyesport buscant la segona victòria. Ens ho explica des de Ràdio Sallent Jordi Givert.
12: L'estrena a segona federació va ser molt positiva, golejada per 1-4 a Arnedo, una victòria que ha engrescat l'afició i demostrat a l'equip que poden competir en aquesta categoria amb el nucli de l'equip que va aconseguir l'ascens la temporada passada. Un d'aquests jugadors és el lateral manresà Nico Olmedo, que explica com encara en el partit.
13: Bueno, sabem que és un partit complicat, sabem que és un rival que ve d'empatar i vol sumar de 3, té molt bons jugadors, que ens posarà les coses complicades, però bueno, nosaltres volem seguir amb aquesta bona dinàmica, volem tornar a guanyar i més a casa, que tenim moltes ganes de jugar i que s'animi l'afició a venir-nos a veure. I res, anirem amb tot amb els 3 punts, serà un partit difícil però bonic.
12: El Penyesport de Tafalla és un equip navarrès que també ha ascendit aquest any. Destaca per tenir una defensa molt sòlida i un bon contraatac a la primera jornada, però no va passar de l'empat contra l'Utebo i buscaran sumar els 3 punts a la capital del Bages.
2: I aquesta tarda es podrà seguir un partit de futbol català a la plataforma a la xarxa Més.
3: A les 6 de tercera federació femenina, el Sant Gabriel rep el Seagull de Badalona.
2: En bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana SB que es disputa a Tarragona.
3: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus dos partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
2: En futbol sala, ahir va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
3: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
2: En handbol, Barça i Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
3: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
2: És tot. Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
1: Funky Radio Show.
2: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. De fet, el president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit, i a més ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A més, unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. I aquest matí s'han produït retards amb més de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Escolot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació de l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I també us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que, tot i que al Pirineu hi ha hagut ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
3: Para todos los públicos.
4: Funky Radio Show.
3: Aprovechalo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes ahir al vespre per desordres públics durant els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 detencions es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. 9 Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus. Els incidents van començar cap a les 8 quan es van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van llençar objectes contra la línia policial. La manifestació de la Diada va reunir unes 45.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per sobre de les 28.000 de l'any passat. A Girona hi van participar entre 11.000 i 15.000 persones, segons les fonts, i a Amposta ho van fer entre 1.600 i 6.000. L'ANC ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I parlem ara de mobilitat. És que aquest matí ha estat marcat pels retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I finalment us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que, tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. Això ha fet que el bosc hagi patit molt i que ara necessita recuperar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
0: Continguts en xarxa.
4: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
5: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
6: Molt bones, Pili, què tal? Des dels carrers de l'Albagés ja hi som. Setembre, motxilles noves, xandall nou, quets de velcro, aquella oloreta de llibre sense estrenar que aproximadament dura uns 3 dies. Comencem el curs entretinguts, amb vaga de professors, i el segon dia, i no ho dic amb retret, eh? Ho dic amb aquella admiració logística, perquè és que aquí al poble un mestre o mestra que et falti t'acaba desgavellant un dia o una setmana sencera. I mentrestant, els pares els podem dividir en un parell d'espècies clarament diferenciades. Jo diria que la primera espècie és el pare descansat, aquell que quan ja comença setembre, el primer dia d'escola de setembre, ja respira tranquil per primera vegada des del dia 21 de juny i li ha passat l'estiu lent, no pregunta res i no llegeix el grup de WhatsApp perquè té les notificacions desactivades des de fa un parell d'anys. Però és l'home més feliç de la comarca perquè els nens comencin a escola. Si li preguntes en quin curs van els seus nens, dubte, no t'ho sap dir, però bueno, mentre el nen arribi, dini, torni,
7: El sistema robust, està tranquil, perfecte. Ara bé, parlaríem de la segona espècie, del pare implicat, o potser del pare massa implicat. I aquí ja parlem d'un altre nivell de compromís, no? Aquest que ha escrit a la tutora el 30 d'agost per saber quin model de llapis s'haurà de portar o si ja tenim els models de llibres preparats, i que t'escriu a les 7 del matí, a les 11 de la nit, els diumenges a l'horeta del vermut, i sempre comença igual, amb un perdona que et molesti, però... I ho sap, eh? Ho sap que molesta, però simplement ha decidit que molestar pues, forma part del projecte educatiu. Al mig de tot això, una figura clau, la Gutzil. I a tots els pobles, pues, normalment, si els pobles són petits com el nostre, només n'hi ha un en tot el poble. I ha de fer moltes coses més. I és que aquesta setmana l'home ha hagut de moure 9 armaris arxivadors, ha hagut de canviar 3 penjadors de la paret, ha pujat 20 cadires al primer pis, ha tornat a baixar-ne 12 perquè al final no s'havia aclarit bé amb la directora, ho havia entès malament, i ha arreglat la porta del lavabo que fa 4 anys que, quan comença el curs, fa el mateix sorollet. Tot això entre les 8 i les 10 del matí, perquè a les 10 havia d'anar a acabar de netejar la piscina i a obrir una porta del cementiri. Si algun dia volem saber què aguanta de veritat aquest sistema educatiu del nostre país, potser no cal que mirem els pressupostos, potser hauríem de mirar l'esquena dels agutzils. I mentrestant, arriben els informes PISA i resulta que llegim malament, que comprenem pitjor i que en matemàtiques pues, anem fent el que podem. Però clar, potser el problema no és el mètode, potser és que tenim un país sencer que sap perfectament escriure un missatge, potser de 3 paràgrafs, a les 11 de la nit per queixar-se d'un endoll, però no sap llegir l'enunciat de 2 línies. En fi, bon curs a tothom, sort als agutzils, sort als pares, sort als directors i directores dels centres, professors, que us vagi molt bé.
8: Som costums, som el que mengem. Som de proximitat. Som terra.
9: Hola a totes i a tots. Benvinguts una setmana més al Som Terra. Avui estem molt agraïts i, a més, amb moltes ganes de conversar amb la Imma Roger, de la cistella de la Imma, del Gerri. Ella és moltes coses. Ets pagesa. Imma, benvinguda.
10: Hola, bon dia.
9: Però dir pagès és molt poc, perquè fas tantes coses.
10: Bueno, un pagès és molt de tot, eh?
9: Sí, doncs mira, tu més.
10: Sí.
9: Perquè també ets divulgadora, ets activista, podríem dir, no? I una cosa que em deies que és difícil d'explicar, que ets investigadora d'alguna manera?
10: Bueno, perquè ara tinc un petit hort on estic investigant i estic treballant amb la biodinàmica, no? Però, a més, com que m'agrada transformar els productes, pues, també m'estic així com a reinventant, em dona experiències gastronòmiques de producte vegetal transformat. I, bueno, sí, una miqueteta m'agrada ensenyar de lo que jo ja he après, però també m'encanta continuar aprenent. Llavors també m'he d'impregnar de d'altres professionals i de d'altra gent que sap. I m'agrada portar-ho tot a terme a dins de casa meva. Aquesta també és una miqueteta així, pa dentro.
9: I a més, divulgadora a través de les xarxes socials, et podem trobar molt fàcilment a la cistella de la Imma, amb 2 M's, a Instagram,
10: sí.
9: I allí també et podem fer, d'entrada, comandes, no?, de verdura de proximitat i de temporada.
10: Sí, tenim una xarxeta de productors ecològics de proximitat i, pues, això, faig una cistella... Confecciono una cistella que pot ser a mida o jo també dono una opció d'una cistella tancada cada setmana i sota comanda, sempre sota comanda, us puc enviar aquests productes cada dimecres a casa vostra.
9: Què més coses? Perquè això és una de les coses que, amb les que vas començar, però no només. Ara fas moltes altres. Per exemple, com deies, experiències gastronòmiques... De tot tipus. Aquest estiu, déu-n'hi-do, hem vist que has fet coses amb diferents tipus de tomates, no?
10: Sí, he
9: fet tastos de tomates. Has col·laborat amb espais naturals, de Ponent... Què més, què més?
10: També. Pues, les experiències gastronòmiques venien per difondre el producte ecològic i els espais naturals, sobretot del meu terme, saps, del Gerri. Però d'allí han anat sortint del terme i gràcies al celler de la Gravera, que també m'he pogut donar a conèixer des d'allí, que m'han demanat pues, fer un esmorzar per gent que va a bremar o estar present al Gravera Fest, doncs des d'allí han anat sortint propostes que m'han arribat a nivell particular i que, doncs com no, doncs endavant, me tiro al carro. Després hem fet maridatges amb diferents cellers, a diferents espais, també a Pla de la Font, enguany la Xesca, que portava el Bar de les Piscines, ens ha demanat per a fer diferents maridatges. I sempre ho treballo amb el producte vegetal, que els sona com una mica estrany, no? Que no hi hagi ni carn ni peix, que sí que hi puc ficar alguna coseta, no? Però és com a difondre el producte de proximitat ecològic excel·lent que tenim a les nostres contrades, sempre treballant amb temporalitat, no? El producte de temporada, i sense treballar moltíssim, com el producte ja és excel·lent, pues obtenim unes sorpreses pues molt agradables.
9: Com ara quines? Vinga, escalivades.
10: Pues això, el poder tastar les tomates de diferents varietats de cultures trobades, que són varietats ancestrals que hem recuperat aquestes llavors. Pues clar, són tomates que de veritat ens reporten amb aquell gust.
9: Com ara la rosa d'Auvesa, per exemple?
10: La rosa d'Auvesa, la verda cebrada, la groga valenciana... O sigui, són, a més, molt color al plat, perquè no totes són vermelles, i molt sabor.
9: I molt sabor.
10: Molt sabor.
9: Oh, que bones.
10: I llavors el que fem és començar pues, amb diferents... les diferents tonalitats, no? Una és més àcida, l'altra és més dolça, l'altra té una pela més prima, més doble... Llavors el tast consisteix en això, no? En començar per una acidesa, acabar per una dolçor i saber pues, quina textura, més farinosa, menys farinosa... Són tomates que no eren comercials, i ara ja s'ha vist, pues, perquè quan agafen un punt de maduració potser són més tovetes, unes són més àcides... I, clar, pues el comerç ha buscat algo que pugui arribar a l'altra punta de món amb la mateixa textura i la mateixa duresa.
9: O a vegades perquè no són rodones. Ei, no, a vegades perquè no són rodones i ja no les volem.
10: Sí, sí, imagina't. N'hi ha una que li diuen palo santo i veritablement és com un palo santo.
9: Clar.
10: Amb aquella punxeta, no? Amb aquella forma més de cor. Però, bueno, les escalivades, com deies, pues clar... 5-6 varietats d'aubergina diferents.
9: Que bones,
10: totes
9: per favor.
10: Autòctones.
9: Sí.
10: I, clar, amb
9: I fetes
10: la seva
9: a brasa. Textu-
10: I fetes a la brasa, i amb la seva textura. Pues ara surten unes coques de recapte molt bones, amb la farina de cultures trobades, no? Amb una farina també d'un blat antic, que pues, no és un blat que pujo ràpid, que he tingut que experimentar una miqueta a l'hora de les fermentacions aquestes amb les masses, però ja l'he trobat, no? I, pues, clar, pues, unes coques de recapte pues, amb un sabor diferent, amb un sabor autèntic, no? I que sí que porten feina, eh? Que no us penseu.
9: Tant, que...
10: És escalivar, és fer la massa, és muntar, però, bueno, m'ho passo bé.
9: Sí, sí que ens ho pensem.
10: M'ho passo bé.
9: Sabem que això porta molta feina. Molta. Perquè...
10: Però queda molt bo.
9: I la feina del camp. No, que estem acostumats
10: que aquesta
9: a tot
10: no l'estic fent jo ara, l'estan fent els companys, i és això, el portar, el fer entendre a la gent que se ho està menjant les hores que hi ha darrere d'aquest producte que ens estem menjant.
9: Clar.
10: I sempre, sempre presentar als que ho han fet, pues a la Surinya i al Moret de Castellserà, als de la Cistellera de Juneda, als companys de Tarragona, del Vallpla, d'aquí, d'allà, o sigui, sempre totes les experiències venen amb l'explicació de qui ha produït aquell plat. Perquè jo l'únic que he fet ara és transformar-ho i anar-ho a buscar, sí, no? Però el conservar aquesta xarxeta i aquests petits productors que han de poder viure de la seva feina i viure dignament.
9: I després hi ha tota aquesta part, no només d'investigació, sinó d'explicar, com deies, d'aprendre i d'explicar a través de doncs els sabers ancestrals i també les formacions vàries que fas a escoles, instituts que vulguin ser escola verda, sí. Instituts verds, diguéssim, i també pagesos, etcètera, etcètera. Explica'ns-ho.
10: Bueno, doncs tinc una guia didàctica que va ser la que vaig escriure quan vaig deixar de produir, que ja a nivell físic no podia produir, els metges, bueno, s'ha acabat el camp, i a partir d'aquí pues, em fico a escriure una guia didàctica que em va ajudar una companya per a poder-la adaptar a tot el que era la nova normativa amb el nou pla educatiu. I vam fer aquesta guia didàctica, vaig abocar allí tot el que sabia i tot el que tenia al camp, no? Com des de l'agricultura podem barrejar les matemàtiques, la ciència, el llenguatge, el com entendre'ns amb els de la vora, perquè un pagès mai va sol, sempre necessita d'altra gent, o sigui, sempre ha de poder tractar. Si ell s'ha de vendre el producte, també ha de ser molt bon comunicador, molt bon tractant. Llavors, totes aquestes coses que jo portava dintre, perquè de sempre anar a vendre al mercat, vaig pensar, tot això és com se podria ensenyar al jovent d'ara a portar a terme endavant aquests estudis, que a vegades semblen tan monòtons i tan quadrats per capets que estan molt desperts i que tenen moltes il·lusions i moltes coses al cap perquè estan sempre constantment amb inputs, no? Amb tot això d'internet i de més, que tenen tants inputs, pues és com podríem llamar-los l'atenció a l'hora de que vulguen estudiar i que es puguen estudiar tot, geografia i tal, des del sol, aprenent què és el sol, el que tenim davall dels peus, i que és una part molt complexa i és com un món, com el nostre sistema, no? Com un món, però clar, agafem un metro quadrat i baixem un metre quadrat cap al davall i allí tenim tot aquest món. Llavors, doncs, des d'una lupa, veient totes, no?, les civilitzacions que hi ha allí al davall, de formigues, de microorganismes i tal, i com aquest sol ens està donant un producte, un aliment, unes plantes, com podem fer, com el podem ajudar a millorar i de més.
9: També dones classes, per exemple, de com fer hort ecològic.
10: Bueno, estic fent unes mentories al Viver de Pagesos de l'Ajuntament de Lleida, a les persones novells, als projectes novells que arriben al Viver de Pagesos, per donar-los la meva experiència, per poder aportar aquesta experiència. I ja hi ha els tècnics de l'ADB que els estan ajudant a nivell tècnic, no?, amb plagues, malalties, com fer i tal, però jo sí que els estic ajudant a muntar la planificació d'aquest hort, no?, sapiguent el que ells volen fer, i després, amb el dia a dia del cultiu, mirar quines són les prioritats, veure com s'ha de fer aquesta postcollita, com ha d'arribar aquest producte al mercat, com s'ha de classificar, com s'ha de cuidar, què és el que ens anirà bé segons el que ens està sortint durant el transcurs del cultiu, què hi haurem de ficar darrere amb aquesta terra per afavorir i no tindre tanta feina. I bé, una miqueteta amb aquestes... Sí, me sento còmode el poder transmetre el que jo he après durant quasi 40 anys de cultiu, pues que no es quedi allí amb un calaix, perquè ara he tingut que fer una altra cosa, no?, perquè a nivell físic no puc cultivar, i almenys pugui ajudar a que amb ells no els calgui passar tots els màsters que hem tingut que passar.
9: I una cosa d'agenda, que acaba el dia 12 d'octubre, però que tindrà lloc el dia 17 i 18 de octubre. Uh-huh. Ai, explica'm-la, que jo quan ho vaig veure per Instagram vaig pensar, xulíssim, hem de parlar amb la Imma, que ens ho expliqui.
10: Pues bé, pues és un taller que ens farà el Josep Maria Martí de fer paret de pedra seca. Amb ell el vaig conèixer l'any passat, que vam anar fent transhumància amb el company de Daige, que vam portar les ovelles a dalt al Pirineu, i entre el transcurs doncs vam passar pel Meüll. I al Meüll hi havia el Josep Maria Martí, al Meüll estan refent el poble amb pedra seca, i em va dir, sí, sí, quan vulgues. Dic, doncs jo vaig agafar un hort, que és d'una família que són originaris del Gerri i ara ja no hi viuen, però l'hort de Xola ha estat tota la vida, l'han portat els padrins de la meva filla, els avis aquests que ara estan a Barcelona i de més, i dic, jo sempre he pensat que quan agafaré algo ho tornaré igual o millor que ho he trobat. Uh-huh. El padrí de la meva filla sempre di, el Marcel, me diu, aquesta paret de pedra que ha caigut, que s'ha de refer perquè això és molt important, perquè clar, és veritat, és una riba, si no se'n va cap a baix la terra, cap al bancal del veí, vull dir, i pues jo sempre vaig pensar, hòstia, que bonic, no?, refer paret i tornar a que el Marcel tenia la intenció de que aquesta paret s'havia de fer i ell ja no l'ha pogut fer, doncs hem de mirar de refer. I pel camí em trobo el mestre, no? I llavors no es pot dir, ep, alto, aquí. I han passat, doncs, amb la setmana de pedra seca, la setmana que és crec que
9: nacional. Sí,
10: sí. Sí, que és nacional, vull dir que és a nivell
9: és un
10: nacional.
9: Per la UNESCO reconegut, sí. Per la UNESCO.
10: Llavors vam aprofitar de fer aquesta jornada. I, clar, la parella no la vam deixar acabada i ell va dir, bueno, ara ja no ho he après, ja en fareu. Clar, jo no m'atreveixo encara, no en sé prou. Llavors, enguany, el dia 17 i dia 18, tornarà a vindre el Martí, que li diem Martí, a fer paret, a ajudar-nos a fer paret i ensenyar-nos a com anar construint i refent aquesta paret. I llavors, doncs bé, doncs esteu tots convidats, ell no ens cobre res, dit aquí que mirarem de fer-li un obsequi. Com ell no ens cobre res, doncs jo us convidaré a l'àpet del dissabte a dinar, perquè doncs entenc que la paret es quede a l'hort que jo porto, que no és meu, és dels xoles, però doncs, també com a agraïment doncs, entre tots fem una jornada així, uns aprenem i els altres... Bueno, entre tots farem paret, farem menjar i ens ho passarem bé aprenent. Crec que és molt important poder aprendre a lo que ells ja sabien. És algo imprescindible que ens aporte satisfacció. Quan vam acabar aquells dies, sembla que havíem fet família amb les persones que havíem compartit.
9: Doncs inscripcions a la cistella de la Imma, sí. Entreu a l'Instagram. Imma Roger, te convidem un altre dia aquí, quan tu vulguis, per explicar-nos tantes mil coses, aquests sabers també ancestrals que ens agradaria també que ens fessis saber. Gràcies per ser-hi.
10: Vinga, i amb una mica de temps us porto alguna cosa per picar.
9: Fins aviat.
10: Salut.
11: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
9: Rocío López.
12: Hola, bon dia, Pili. Què tal?
9: Bé, i tu?
12: Bé.
9: Sí?
12: Sí, sí, Venga. Molt bé.
9: Avui què? Comentaris pràctics.
12: Sí, avui farem un comentari pràctic, perquè a vegades fem massa teoria, i bueno, farem teoria igual, diguéssim, però aplicant-la a la pràctica. Perquè, a veure, per què un haiku ens agrada més o ens agrada menys o ens arriba més o ens arriba menys que un altre, no?
9: Uh-huh.
12: I això es deu a diversos motius. Començarem analitzant un que vaig escriure i així no cal analitzar el d'un altre que potser ho faig molt malament. I aquest, com que ho ve molt clar, ho veig molt clar, el que no està bé, doncs així ho podem analitzar amb bona perspectiva, diguéssim. Vaig escriure això. Fins i tot les flors que guarneixen el camí tenen arrels. A veure, és bonic. Bueno, a mi m'agrada, no em desagrada. Té la mètrica, que és correcta. No té rima, que no és fàcil i ha de ser així, que no tingui rima. Té el quigo de la natura, les flors, no? Que és... Bueno, les flors que es refereixen a la primavera com a estació... Però no té haïmi, no té aquella essència de haïku, que no pili, no té aquella cosa que te diu más borrone, com tu dius a vegades quan llegim un. Perquè no té misteri, no hi ha dos conceptes que estiguin en disputa. És tot com una... No tenen paraules que una contrasti amb l'altra. És com una mena de reflexió, de pensament, una conclusió a la qual un arriba pel fet d'haver observat la natura. Però no descriu el fet que has viscut en un moment determinat.
9: Ah.
12: No t'està descrivint el fet. Estic allà fent com un anàlisi. Jo vaig caminant i, clar, doncs, vas pensant i penses en això, però això és com una reflexió més aviat, per dir-ho d'alguna manera, filosòfica, no? De dir, ostres, tu, hasta les flors petites, volen dir, tenen tanta importància, uh-huh. No? Com un floripondio d'aquells hermosotes, no? I és això, no?, el que li falta per ser un haiku, no?, pel meu parer. D'altra banda, llegirem
9: Perdona,
12: aquest...
9: Però això vol dir que està en progrés. Tu li pots donar tres toms o ja el deixes per
12: bueno,
9: fora?
12: Jo penso també que aquest pues, no és un haiku, però m'agrada i està així.
9: Pot ser l'inici d'un haiku? Pots treballar-lo o el deixaries així?
12: Bueno, també hi ha altres de flors que podem fer tantes que no passa res, tampoc. No?
9: Vale.
12: Jo aquest el deixaria no com a haiku, però sí que el deixaria com lo que és, no? Com si fos un procés reflexiu, no? De que també te provoque, no cal que te provoqui haiku, només el fet d'anar caminant pel camí, no? També uh-huh. Pots trobar altres coses, no?
9: D'acord. Val. Quin altre?
12: L'altre seria Trepitjo ombres de les flors vora el camí. Llum de migdia.
9: I aquest què li passa, si és
12: no,
9: preciós?
12: Aquest no, aquest, ah. Aquest, vale. Veus? Tu ho has dit. Veus que ho has dit? Ho has dit. Per què ho has dit? Pues per lo mateix. Té lo mateix que té l'altre. Té la... No té rima. No té rima, de cap de les maneres. Té la mètrica correcta, té el quigo de les flors de la primavera, té tots els mateixos elements que tenia l'altre, però aquest sí que està narrant un fet que m'està passant en aquell moment. Jo en aquell moment trepitjo ombres, en aquell moment, en l'instant, estic fent això, estic narrant aquest fet. No? I a part també hi ha aquestes dues paraules o dues idees que se contraposen. Trepitjar ombres, no? I després hi ha la llum del migdia, no? La ombra i la llum. Hi ha dues coses que se contraposen. Havíem dit que al principi de tot vam dir que els dos versos primers, el trepitjo ombres de les flors vora el camí, van de la mà, que és tot el seguit del procés de lo que tu has vist, i després l'altre, que és el que trenca el llum de migdia, que seria... el quiregi, no? Llum de migdia, que és lo que ha provocat la situació anterior. Sí?
9: Sí.
12: Doncs, pues, és això. És el contrast aquest, no sé, l'acció descrita, l'altre vers tercer que va per lliure i és el que ha provocat la situació. Té misteri, el mateix parlar d'ombres que trepitges ombres produeix un misteri, no? Uh-huh. Perquè no... L'ombra sempre en si és un misteri, no? No estàs parlant de...
9: Que es desvetlla a
12: la claror, no? Sí,
9: perquè,
12: sí, sí.
9: Perquè trepitges ombres, perquè és la llum del migdia.
12: Perquè és la llum del migdia. I per això, no sé, pues perquè vegueu una mica la diferència que hi ha entre el que jo crec que més o menys seria un haiku, que seria aquest de trepitjo ombres, i l'altre que vam dir que més aviat és una reflexió teva i que, bueno, que no té per què estar malament, però no seria un haiku.
9: I... Superinteressant, amb aquest cas pràctic. Es veu molt bé,
12: Rocío. Per això és que dic, és que si no, sempre parlem de tantes coses que a vegades no es veu clar fins que no fiques un exemple. I, bueno, i ara per concloure, pues llegirem dos o tres haikus.
9: Vinga.
12: I ens acomiadem, ¿vale? Llegem un de Siki que es diu l'home que sap el nom de les estrelles pren la fresca al portal.
9: Ah.
12: És que és boníssim.
9: Sí.
12: ¿Veus? Es que no sé. No sé lo que té ni lo que no té. Aquest no l'analitzo perquè no sóc jo. Perdó. I després llegirem un de la Chilloni que diu el següent. Totes les coses que recullo es belluguen. Marea baixa. Aquest està estret d'un llibre precisament que es diu Marea baixa, que és molt maco, que a més està il·lustrat en els kanjis, bueno, sí, amb els kanjis del haiku que està escrit després també en sil·labació japonesa i també en sil·labació catalana. Bueno, i després per l'últim direm aquest del Fidel Sendagorta. Rumor del bosque. Estos colores vivos son de hojas muertas.
9: ¡Oh!
12: I con esto y... es por aquest, ¿eh?
9: ¡Ay, qué bonics! Gràcies, Rocío.
12: Així veiem una mica de tot.
9: Una abraçada i fins la setmana que ve.
12: Fins a la setmana que ve, Pili. Gràcies.
0: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menor d'edat, 17 arrestos es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vejatori que segons l'entitat van rebre 8 dels menors detinguts i ha assegurat que estudiarà totes les vies legals contra l'actuació policial. L'ANC també ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. Escoltem Josep Vila.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I en mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I en cultura, després que el passat dissabte fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens dels Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
4: Continguts en xarxa.

0: és l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Obrim programa amb una nova secció d'en David Canto per descobrir què ens recomana.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry.
2: Continuarem amb les entrevistes, que avui comencen amb una veu històrica. Us presentem una de les novetats d'aquesta tardor, El factor Puyal, d'en Josep Maria Déu, publicat per Pòrtic. 50 anys de transmissions, 42 d'elles en català, que van canviar la manera de viure el futbol a través dels mitjans.
4: Jo m'he limitat a la ràdio, i quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent.
2: Acabarem amb una novel·la de plena actualitat, Et veurà tothom, de Maribel Torres, publicada per Delicte. Xarxes socials, fotografies íntimes i extorsions que portaran de corcoll la detectiu Adriana i el seu ajudant, en Pau.
5: I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients dels riscos que hi ha a la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tu et sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós.
0: Ho heu escoltat bé, interessants propostes d'entrevistes per l'edició d'avui d'El Calaix. Aquesta, la número 358 de la temporada 8, capítol 2. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i paracientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions dels supervivents. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries.
6: I threw Carrie away and my wife fished it out of the waste basket.
3: King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena, perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava.
6: I certainly knew how outsiders felt.
3: 2 anys després de la publicació de la primera novel·la de King, Brian De Palma va adaptar la història a la gran pantalla amb Sissy Spacek com a protagonista.
7: I think that in every teenager there's a...
3: Spacek explicava fa pocs anys en una entrevista a una catifa vermella que considerava que cada adolescent en aquesta època de l'institut porta una Carrie a dins, un adolescent ferit, que és una etapa molt i molt dura i que no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys. Un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic-Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passa als estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola, o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a Males Herbes.
8: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
8: sèries,
3: del volum...
8: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
9: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
8: Els clàssics recuperats.
9: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
8: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
8: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Maria Déu és doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Vinculat des de ben jove al món de la ràdio, va ser redactor d'esports de Catalunya Ràdio durant una dècada i membre de l'equip de transmissions de Joaquim Maria Pujal. Com a periodista, ha treballat a Ona Catalana, Ràdio Joventut, Ràdio Cadena i Gol Televisión i ha col·laborat amb RAC1, Televisió Espanyola a Catalunya i el diari Avui. Actualment, dirigeix una consultoria de comunicació i productora audiovisual i és professor de periodisme i comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Vic i a la Universitat de Girona.
10: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: El 5 de setembre de 1976, Joaquim Maria Pujal feia la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona, començava una nova manera d'explicar i viure el Barça que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de TV3 i Catalunya Ràdio. El factor Pujal reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les transmissions del Barça en un fenomen cultural amb una empremta perdurable. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
2: Una de les novetats que ens arriba aquest setembre és El factor Pujal, publicat per Pòrtic. L'autor, Josep Maria Déu, jo... Sí, haig de ser molt sincera, si els meus oients ja ho saben, Josep Maria, benvingut.
4: Gràcies, Mònica.
2: I em saben que jo soc molt sincera. No el coneixia, no sabia ben bé a què anava, sí que coneixia en Joaquim Maria Pujal, però no soc futbolera. Però vaig pensar, escolta'm, busquem un llibre diferent, anem a veure què els hi podem aportar als nostres oients, quines novetats, alguna cosa que surti de... I realment ha estat absolutament fascinant, perquè jo ara tinc moltíssimes ganes d'escoltar un partit de futbol a través de la ràdio, perquè ja no me'n puc estar després de tot el que he après amb aquest factor Pujal. I prou, ara li toca al convidat. Com dius en algun fragment, preguntes curtes, això m'hi costarà molt.
4: És un art fer preguntes curtes, Mònica, i realment no és fàcil, però dona bon resultat fer-les.
2: Sí que dona bon resultat i ja ho llegireu, perquè hi ha moltíssima teca en aquell llibre, però a l'inici ens presentes, Josep Maria, un Joaquim Maria Pujal. Jo ara, a les meves notes, és el JMP, ja l'he deixat així per la més de pressa.
4: Vale, vale.
2: Però tenim un Pujal polièdric. Ens mostres en un inici tot el que és, però nosaltres anirem a la teca. Què ens mostraràs tu d'en Pujal en aquell llibre?
4: M'agrada molt això que dius, que en Pujal és polièdric, perquè aquest llibre se centra específicament en la seva obra a la ràdio. Pujal ha fet molta feina a la televisió i, en general, al camp de la comunicació. Per tant, potser un dia algú fa un llibre sobre el Puyal de la tele o el Puyal d'altres àmbits de la comunicació. Jo m'he limitat a la ràdio. I quan parlem de la ràdio, parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent. Per tant, aquest llibre té aquesta pretensió, la de ser un homenatge, si volem dir-ho així, però també un recordatori, un llegat que a tots, i no només als d'esports, i no només als de futbol, ens apel·la molt directament, perquè, Mònica, jo, mira, dies enrere veient una fita castellera i una companya que es va ficar a la Colla Ballester amb el seu micròfon a la pinya, pensava, és que és el mateix model de la transmissió de futbol que, diguem-ne, va crear en Puyal i després ha anat evolucionant. És el mateix fer futbol que fer castellers, en essència.
5: Per això deia jo que els que us agrada el món de la ràdio o el món de la comunicació també hi trobareu moltes coses que us cridaran l'atenció, perquè no és només futbol. Puyal és un llegat, el llegat de com? O sigui, aquest canvi va ser la primera en català, però també les seves formes. Tu ens parles una mica, ens fas, no explicarem tot el llibre, però sí que ens mostres una mica aquest mètode, Puyal, no? Aquesta manera de fer, amb anècdotes, amb històries...
4: Sí, una mica, millor dit, una part del llibre està dedicat al que tu en dius el mètode, que trobo que és una manera molt bona de definir una pauta, aquesta pauta, aquest mètode... aquesta partitura s'ha anat fent, ha anat madurant amb el pas dels anys. I aquest mètode és el que ens dona la pauta per fer la transmissió, d'acord? I jo el que he volgut és compartir aquest mètode. I tot plegat és fruit de la meva tesi doctoral. Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral que jo vaig defensar a la Universitat Pompeu Fabra. Una tesi doctoral és una cosa... diguem-ne, acadèmica, molt especialitzada, potser no per tots els públics, però em va donar peu a fer un llibre que té aquesta vocació, convertir una tesi en un producte apte pel consum de tots els públics. I, per tant, hi ha una part de mètode, una part de biografia, on expliquem la carrera de Puyal, i una part que és més futbolera, més propera a l'afició en general, on recordem moments puntuals, en diem moments memorables de la història del futbol, del Barça. La història del Barça durant 40 anys s'explica amb les transmissions d'en Puyal. Llavors, clar, expressions com encara Messi, Maradona, mare meva, Pizzi sos macanudo, són episodis que s'expliquen al llibre, una mica com si fos allò que feia en Ferran Adrià, que construeix una recepta. Doncs una mica és això, no? Veure com s'articula cada un d'aquests moments. Per tant, escolta, el que no li interessi tant la part acadèmica pot anar a la part més futbolera i recordarà moments que potser ha viscut en primera persona i així, doncs mira, arribem a tots els públics. Aquesta és una mica, Mònica, la idea.
5: Arriba a tots els públics perquè ja em veus a mi que contenta que estic d'haver-me llegit, tot i que si s'ha de ser del gust, s'ha de ser del Barça, jo ho tinc clar. Però a mi, poques vegades, he mirat algun, poques vegades m'hauràs vist davant de la televisió escoltant futbol. Però anem a aquests moments memorables. Jo he anomenat la paraula llegat, tu has dit homenatge, i tots aquests moments memorables no només ho són per nosaltres, sinó que han traspassat les fronteres, són internacionals, perquè sos macanudo, això no. Ja és a tot arreu. Per tant, ens expliques com aquesta força no només ha estat a la nostra terra, sinó molt més enllà.
4: Mira, l'altre dia va arribar un, com es diu això, un retuit d'un senyor, no el conec i no me'n recordo el nom, de Sud-àfrica, que parlant en anglès deia encara Messi. Estic segur que ell no sap què vol dir encara. Fins i tot potser ho associava a la capital perdó, la capital no, a la ciutat de Turquia, encara. Però no a l'encara nostra. Però l'ha adoptat. Atenció, aquest tuit d'aquest senyor de Sud-àfrica, no sé quina audiència té, però ell té 12 milions de seguidors. O sigui, és que és un país sencer seguint a un senyor que fa referència a una expressió de la factoria Puyal, diguem-ho així, i per tant podríem dir que és un exemple de la viralitat que tenen expressions en català que va fer al seu moment en Puyal. Jo dic, això és una mica spoiler, jo dic que l'encara Messi és el minut d'or de la història de les transmissions en català, és el minut d'or. Però, efectivament, com tu has dit, he recordat especialment Lo que t'estimo, he recordat el Pichisos Macanudo, Mardona Mare Meva, Simonet, m'hi jugo un pèsol, ja em puc morir... És a dir, hi ha tantes expressions que van fer fortuna que en el llibre es recopilen.
5: Jo és de dir que estic absolutament impactada perquè darrere de la naturalitat d'en Puyal hi ha tota una escola i una professionalitat. És com si estigués tot mesurat. I això no ho pot fer tothom, realment. És tot un art el que ha aconseguit fer.
4: Hi ha moltes persones que diuen és veritat que en Puyal era molt exigent, o és molt exigent? Clar, com el senyor que condueix un avió, que és molt exigent, perquè si deixa de ser exigent, aquell avió doncs, no arribarà on ha d'arribar. O com nosaltres, que estem fent ara un programa, hem de ser exigents, o el senyor que condueix un autobús o un taxi, o fa el menjar en un restaurant. És que tots hem de ser exigents al 100% en la nostra activitat. I, a més, hem de ser, si tu vols, innovadors, hem de mirar de progressar i, per tant, de no acomodar-nos en aquell espai de confort, hem d'anar creant, i, a més, hem de ser rigorosos, les coses s'han de fer amb rigor. Ara ho dic entre parèntesi, potser en el món en què ens toca viure ara hi ha moltes coses que no són rigoroses, tanco el parèntesi. Diguem-ne que nosaltres som innovadors, exigents, rigorosos, i després una altra cosa molt important, que en Puyal ens ha dit 500 milions de vegades. Hem de ser persones que estiguem pensant en l'audiència. Nosaltres servim a l'audiència. Per tant, el nostre objectiu és servir a l'audiència i, per tant, hem de pensar en l'audiència. I això que sembla una cosa de poc valor, per mi en té molt. Perquè a vegades, i jo ara això no ho diré amb un to crític, cadascú faci el que vulgui, però a vegades escoltem a la ràdio o mirem a la tele o veiem un producte al Twitch o allà on tu vulguis, on hi ha missatges que van dirigits d'un cap a l'altre. Escolti, si en un programa de ràdio, per exemple, una persona que està fent el programa dirigeix un missatge concret a una altra persona, a nosaltres, que som l'audiència, què ens importa? No ens interessa per res. És per dir, escolti, que sóc aquí, que el vull escoltar jo, no li enviï missatges al polític, no li enviï missatges al directiu d'aquell club d'esports, no li enviï missatges al seu patrocinador, no li enviï missatges a no sé qui, enviï'ls a l'audiència. Per tant, aquest és un punt clau, mirar de servir a l'audiència en tot moment. Ara, per exemple, jo penso, potser estic avorrint a l'audiència, perquè m'estic allargant molt en la meva resposta. Si penso en tu, Mònica, o penso en el Josep Maria, que també ens està escoltant, dic, doncs mira, tenen molt d'interès i estaran contents de sentir això. Però és de pensar en el conjunt de l'audiència. I potser els estic avorrint, així que callo.
5: Ja veieu que l'entrevista... Jo patia, perquè pensava, amb el tros de periodista que és en Josep Maria Déu, posar-me davant del micro i davant d'ell em feia patir, però ja veieu que no, que la cosa va molt rodada. I per mi serà també ha estat un aprenentatge. I per tu, perquè clar, jo ara et veig a tu, perquè nosaltres ens podem veure, els oients ens escolten, però imagineu-vos en Josep Maria, tota la trajectòria, tot el que ha viscut i tot el que ha compartit en Joaquim Maria Puyal. Molts dels que ens esteu escoltant, estic segura que donaríeu, potser el braç sencer no, però un trosset de dit, per tirar enrere en la història i poder acompanyar
11: en Puyol en un d'aquests partits. Com ha estat també viure aquesta experiència? Perquè tu ara ens ho pots explicar, però ho has viscut.
4: Ha estat una experiència extraordinària. Mira, si a mi m'haguessin dit, escolta, tu voldries jugar una estona, ni que sigui una estona, amb el Messi a futbol, hauria de dir, no em motiva especialment. Jo tinc una gran admiració a Messi, no dic pas que no. I hem coincidit. Em sembla que és un jugador genial, segurament el millor de la història. Si m'haguessis dit, escolta'm, tu hauries volgut fer un partit de futbol amb Puyol, t'hauria dit, dono el braç. I vaig tenir la sort de poder-ho fer i de conservar el braç. és també molt important. Sí, sí.
11: Bé, no perdreu el dit perquè en Puyol ara ja està jubilat i això de retransmetre ja no ho farà. Per tant, aquí ningú perdrà res. Però sí que hi vas guanyar tu amb la teva experiència i nosaltres ara guanyem amb aquest record i amb aquest llibre del factor Puyol. Parlem d'un home, jo deia polièdric, i a més de molts canvis, perquè ens parles de tots aquests canvis. Tu ara dius, si ben diguéssim que jo ara baixo al camp i estic amb el Messi, estic amb el Ronaldo, etcètera, etcètera, etcètera, perquè seria una llista molt llarga. Però això hi ha hagut un canvi, perquè abans els periodistes entràveu a tot arreu.
4: Sí.
11: Però a partir de l'any 2000 això va canviar. Per tant, tu has pogut viure aquest abans i aquest després de poder tocar, d'estar a prop, de xafardejar per tot arreu. Com és poder entrar fins a l'últim racó?
4: Doncs és veritat que més o menys cap a l'any 2000 la cosa comença a canviar. Jo ara no et diré exactament en quin moment, però més o menys és així. Clar, de poder estar tan a prop de l'equip a estar tan allunyat com hi estem ara, hi ha una gran diferència. L'audiència ha de pensar que nosaltres, per exemple, quan viatjàvem amb l'equip, anàvem en el mateix avió. Un viatge a l'estranger, o on fos, anàvem en el mateix avió. Compartíem el mateix hotel. Potser baixaves al vespre a fer un tallat abans d'anar a dormir i al vestíbul et trobaves amb un futbolista. A l'avió, ells seien al davant i els periodistes al darrere. A primera fila, per cert, hi seien en Cruyff i en Reixac, que eren els entrenadors, i deien, nosaltres anem a primera fila, sempre a primera fila, entre altres coses perquè podien estirar les cames, i a darrere, deia, a darrere van els indis. Però podíem coincidir, imagina't un vol de 2-3 hores que et mous pels passadís, podies coincidir. Per descomptat, al camp, podies estar al límit del camp, podies estar a la banqueta, al costat de la banqueta durant el partit. Això ens donava, a nivell professional, un avantatge molt gran, que és que teníem una gran proximitat amb els protagonistes i, per tant, podíem explicar coses que vèiem de primera mà o que contrastàvem de primera mà. D'acord? Qualsevol incidència la podíem resoldre en aquell moment. Ara no. Ara, com que estem tan lluny, ja no compartim avions, no compartim hotels, no ens hi podem apropar si no és perquè ens han concedit una entrevista a través del departament de no sé qui, és a dir, hi ha molts intermediaris. Ara la cosa ha canviat. Haig de dir que, a part de l'avantatge que traiem nosaltres, els periodistes, de poder-nos apropar als jugadors, ells també en traien d'avantatge. Perquè això no s'explica mai, però s'ha de dir també, que ells en traien profit. Ells potser et deien, escolta, haig de renovar el contracte, no em podries fer una entrevista? I... Saps? Llavors, clar, era un intercanvi d'interessos, diguem-ho així, no? O et deien, clar, et deien, escolta'm, mira, últimament no estic jugant, per què no em fas una peça? I així, doncs, home, es tornarà a parlar de mi, llavors potser l'entrenador em posarà més. Aquestes coses passaven, per no dir coses que no es poden dir o que s'han de dir amb la boca petita, no tindràs un cigarrito?
11: A mi se'm farà molt curta aquesta entrevista, perquè ja t'estiraria de la llengua. Però serà que no pot ser. Ens portarem bé, serem correctes. Però ara t'estava escoltant i em recordava també una mica el món de la cultura, que al final les coses no disten tant.
4: No, clar que no, clar que no.
11: No disten tant.
4: Segur que no.
11: El que sí que ara parlàvem d'aquests grans noms, no? D'aquests viatges, de poder coincidir. I jo en algun moment, al llibre, m'imaginava... O sigui, he arribat a posar també en Puyol
5: com un gran figura realment en el món del futbol. Parlàvem de tots aquests noms futbolístics, però, ostres, és que en Puyol al final anava pujant graons i jo et diria que escolta'm, si li posem una samarreta i li donem una pilota, també encaixaria perfectament al camp, eh? Com ho veus tu, això?
4: Doncs mira, això no ho sé, la veritat. Jo et diria que físicament està molt en forma, molt en forma. Vull dir que si apretéssim a córrer...
5: Potser guanyaria.
4: Però haig de confessar que no l'he vist mai amb una pilota als peus. Això sí que no. I no ho sé, això sí que no t'ho puc dir. No sé si seria un bon futbolista o no. Això sí que no ho sé.
5: Però que ha arribat a tenir aquesta fama i aquest espai en el món futbolístic com a gran periodista, això sí, això ja no li traurà mai ningú. No m'agradaria deixar de destacar també el treball lingüístic, que tu també ho has dit, no? De tot aquest vocabulari futbolístic en català. Jo penso que això també és una fita molt important i que ens afecta a tots i a totes.
4: Sí. Hem de reconèixer que el que en diríem el corpus lingüístic, la terminologia que es fa servir a les retransmissions, és obra d'en Puyol, amb la col·laboració de Jordi Mir al principi. Però també s'ha de dir que la terminologia evoluciona i que expressions que es feien servir en un moment determinat ara ja no, ara hi ha molt d'anglicisme, molta influència, per exemple, dels videojocs. Ara ens diem bro i ens diem aura i ens diem unes coses que fa uns anys no ens dèiem. No és una crítica, és senzillament constatar que la terminologia evoluciona. En l'àmbit futbolístic, ara parlem de segona línia, i abans això no es deia, no es parlava d'això. Ara diem juga en forma de romba al mig del camp, i això no es deia abans. Però sí que és veritat que en Puyol, quan comença a fer les transmissions en català, primer es fixa en el que es fa en aquell moment. I en aquell moment, any 1976, les transmissions que es fan o bé són en castellà o bé són en anglès. És veritat que també n'hi ha algunes que venen de Sud-amèrica, però principalment la referència és el castellà i l'anglès. Per tant, el primer que s'ha de fer és construir la terminologia. Com direm segons què? Per exemple, en castellà, en aquell moment, fa 50 anys, es deia zafar-se del contrario. Puyol ho tradueix dient escapolir-se de l'escomesa. Però abans es deia corner i ara encara diem corner. I corner és un anglicisme. Així podríem estar parlant d'algunes altres situacions, però jo no sóc lingüista. I per tant, vull ser molt respectuós. Sí que vull dir una cosa, i és l'aportació que fa Puyol, especialment en l'àmbit de la pronúncia dels noms. Que això és una cosa que encara passa avui en dia. Actualment, al Barça, el porter titular es diu Joan García. Quan va començar a jugar al Barça, i prèviament quan jugava a l'Espanyol, amb moltes cadenes de ràdio, especialment en castellà, li deien Joan García. En català diem García. I un dia, en una entrevista a la SER, al Larguero, si no m'equivoco, el Manu Carreño li va preguntar a Joan García com s'havia de dir el seu nom. I el Joan García, el porter d'avui del Barça, va dir Joan García. A mi això em va cridar molt l'atenció perquè ho tenia escrit en el llibre i està publicat. Ara faig un petit spoiler. Tothom ha parlat de Joan García. Ja, però és que al Barça hi ha un altre noi que també es diu García. Eric García. Llavors, què passa? Que al Joan García li diem Joan García i a l'Eric li diem Eric García? O com ho fem anar tot plegat? Doncs, home, tornant al que dèiem abans, hauríem de tenir un mètode, no? Hauríem de tenir una pauta, d'acord? És a dir, si la forquilla va a l'esquerra i el ganivet va a la dreta, quan parem taula, tota la santa vida posarem la forquilla a l'esquerra i el ganivet a la dreta. El que no farem és anar canviant. És una mica aquest
5: rotllo. Encara li he anat traient alguna cosa, però després trobarem anècdotes. És que n'hi ha unes quantes que a mi m'han agradat molt. Això de mitja retransmissió per l'un, i ho deixo aquí, mitja retransmissió per l'altra, i ja veureu qui se la va quedar sencera, a llegir toca. També ha estat molt divertit. El que sí que vull recordar són 50 temporades de retransmissió d'en Joaquim Maria Puyol. 42 d'elles estan fetes en català. Van ser les primeres. Després, ell ha continuat en el món de la comunicació, tot i deixar les transmissions o retransmissions, un altre tema que trobareu al llibre. Són moltes les històries. Bé, jo les he gaudides molt, però ara farem un canvi.
11: Josep Maria.
4: A veure.
11: Hem parlat d'en Puyal, també hem parlat una miqueta de tu, però ara farem un petit test per conèixer una miqueta més del nostre convidat. Si es deixa, clar. Nosaltres sempre demanem permís. Sí?
4: Provem-ho.
11: Jo tiré una paraula i tu m'has de dir el que et neixi en aquell mateix moment. Sí?
4: Molt bé, molt bé.
11: Senzillet i curtet.
4: Molt bé, molt bé.
11: La ràdio.
4: La vida.
11: Futbol.
4: Un esport.
11: Puyal.
4: Ja veus que estic fent una pausa molt llarga perquè m'agradaria trobar la paraula, eh? Amic, mestre...
11: Ho deixarem amb amic, mestre, però estic segura que n'hi ha moltes més. Comunicar.
4: Essencial.
11: Anem a un altre àmbit. Arrels.
4: Arrels. Quan parles de les arrels, penso en un arbre, no? I l'arbre és a la terra. I, per tant, tots pertanyem a la terra. Ara no vull posar... filosòfic, eh? Però és una mica això, eh? Les arrels és el lligam que tenim a la terra i tots som de la terra, cadascú de la seva.
11: Aquesta no me l'havien dit mai i m'encanta. Un plaer.
4: La xocolata.
11: Un luxe.
4: No, el pas que anem, la xocolata. No, un luxe. No sé dir-te. Un luxe. No sóc. No sóc de tenir grans luxes, no sabria dir-ho.
11: Deixem la xocolata a banda.
4: Mm?
11: Un àpat.
4: Un àpat. Tant pot ser senzill com sofisticat. Tant pot ser un plat dolç ferrat amb patates fregides com el plat de l'alta cuina més elaborat i més car que et puguis imaginar.
11: Ho deixarem aquí, però ja veieu que és... sap comunicar. Està en una banda i en una altra, s'ha de saber nedar i guardar la roba. Jo penso que són molts anys d'experiència, Josep Maria Déu, que has viscut. I tots aquests anys jo diria que també són un luxe que ara nosaltres podem gaudir i assegurir a través d'aquest factor Puyal, no? que es publica tan pòrtic. Espero que hagueu tingut ganes d'endinsar-vos una miqueta més, de comprar el llibre, de llegir-lo i, sobretot, de compartir-lo. Nosaltres sí que l'hem assegurit i et donem les gràcies per aquesta estona.
4: Gràcies a tu, Mònica. Gràcies també al Josep Maria. La veritat és que ha estat un plaer, ha estat una conversa molt amable. Tant de bo que la podem repetir aviat.
12: Quan comença la vida és com un vaixell que surt de port. I quan surt de port, veus la terra per popa. Eh? I a proa només veus mar.
13: Joaquim Maria Puyal, al matí de Catalunya Ràdio, any 2018.
12: Anys, o dies, o setmanes, o el que sigui, que navegues i has fet moltes milles. Aleshores ja comences a veure terra per proa, no? I dius, home, he de començar a descomptar. I penses, jo no em vull morir... jo a vegades dic una mena mica així divertida, fent un salt de la camina del Camp del Barça al cementiri de les Corts, que feia al costat, no? I estaria bé organitzar la teva vida de manera que tinguessis encara algun temps, alguns anys, per fer coses que et venen de gust, sense haver arribat a allò que en diríem la bellesa, allò que en diríem haver perdut les condicions per exercir una professió.
14: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
14: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
15: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
14: Els clàssics recuperats.
16: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
14: Literatura infantil i juvenil.
17: Les xarxes socials són els aparadors...
14: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
18: Les xarxes socials han revolucionat el nostre món en tots els sentits. Favorables en alguns àmbits, són un perill si no les controlem a molts d'altres, com és el cas del sexting, l'intercanvi de material eròtic o sexual a través de telèfons mòbils, de xarxes socials i altres aplicacions de missatgeria. El mot neix de la fusió de dos termes anglesos, sex, de sexe, i texting, d'enviar missatges. Aquesta paraula defineix l'intercanvi de missatges de forma voluntària. Però què passa quan aquestes imatges i vídeos es comparteixen sense consentiment a altres persones?
2: Ens trobem amb el sexpreading, considerat com una agressió i penat per llei. Molts d'aquests intercanvis acaben en una sextorsió, el xantatge de qui té les imatges cap a l'altra persona, a canvi de diners i altre tipus de favor, ja siguin sexuals o no. Són diversos els estudis sobre aquests fets i es van obtenint dades i estadístiques que, com sempre, no reflecteixen al 100% la realitat, perquè no sempre es denuncia o s'explica. Encara actualment, la por i la vergonya tenen molta força davant d'una societat que criminalitza més les víctimes que el criminal. Tot i que és una tendència que sembla que comença a revertir-se. Dades que ens indiquen que un de cada quatre menors d'edat s'ha vist involucrat en situacions de sexting en entorns digitals i que les dones, tot i ser més prudents que els homes en compartir aquest tipus d'imatges, són les que més pateixen, amb diferència, el sexpreading. Maribel Torres és una autora que fa del gènere negre una denúncia social amb nom de dona. A tothom et veurà ha posat el sexpreading en el punt de mira. Compartim amb ella una tertúlia on la ficció i la realitat no disten massa l'una de l'altra.

0: Maribel Torres ha publicat reculls de contes i contes en llibres col·lectius com Assassins, de Girona. És autora de les novel·les El despertar del navegant, finalista a Cubelles Noir i Morella Negra. Aquí mano jo, guardonada amb el Premi Novel·la Negra de Lloret de Mar i Cartes Marcades. Uns vídeos íntims comencen a córrer per internet i l'Ània passa de ser un estudiant brillant a convertir-se en l'objectiu de totes les mirades. A més, els Mossos d'Esquadra la vinculen a una onada de robatoris i sabotatges en què ha participat obligada perquè, si no col·labora, les imatges es faran virals. Torna la detectiu Adriana Miralles amb l'ajuda del Pau per resoldre un nou cas on el sexe i la humiliació són una via de facturació. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Estic ben segura que molts i moltes volíeu més històries i més aventures de l'Adriana. Doncs ha tornat de la mà de la Maribel Torres un nou episodi. Això és com una telenovela ja, eh? Et veurà tothom i arriba la Maribel. A més, de llibres del delicte, però escolta'm, segona edició o tercera ja? Perquè jo quan us faig les entrevistes segona. Ja aneu més avançats.
2: Segona. Sí, sí.
1: Maribel, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies per convidar-me, que ja saps que m'encanta venir aquí i parlar amb vosaltres.
1: N'he rebut el llibre i no me n'he pogut estar. Me l'havia de llegir perquè he pensat, a veure ara què farà l'Adriana. I ell no es pot explicar, però no us ho podeu ni imaginar. És molt, molt fort.
2: S'ha d'anar superant, perquè si no els lectors no es pot anar repetint. Llavors, cada vegada hem de passar més coses.
1: I hem dit que és molt, molt, molt fort, però ara entrarem en el que és la trama, perquè el que és fort està fora de la trama. Ahí lo dejo.
2: Sí, no. A les novel·les ja saps que a mi m'agrada combinar la part de trama policíaca o detectivesca amb la vida de l'Adriana i en Pau i amb les coses que els hi passen. I tant la part detectivesca com la part privada els hi passen coses fortes, sí, sí.
1: Està molt bé perquè, a més, tot queda enllaçat al final i la veritat és que dona a peu a molta reflexió. Sabem que quan tu et poses a escriure, Maribel, les dones sempre són el centre de la teva mirada. L'univers sí. És masculí i femení, però les dones. Aquesta vegada, amb tothom et veurà. Bé, els oients ja han escoltat aquesta breu sinopsi, no? T'endinses en aquestes noves tecnologies sí. Que... Quina por. Sort que quan érem joves no hi era això.
2: Molta. I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients dels riscos que hi ha a la nova tecnologia i dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que a tu et sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós. I ells no en són, i elles no en són conscients d'això. I per això m'ha agradat molt parlar d'aquest tema, perquè em preocupa la impunitat que pot haver-hi darrere les noves tecnologies, darrere les xarxes, que sempre hi ha algú que s'aprofita de la innocència i de la confiança, especialment dels joves. La gent gran també ens la colen, eh? Però, clar, quan més jove és el nen o la nena, més fàcil, crec jo, que és enganxar-lo i fer-li veure una cosa que no és. I el perill hi és. I com que em preocupa molt, he volgut parlar d'això.
1: I, a més, ara estàvem parlant prèviament, no?, abans de començar l'entrevista, de cosetes que t'han anat passant a les presentacions. Per tant, és un llibre que és absolutament actual i que passa, i llegir això és llegir realitat.
2: Sí, perquè a mi m'ha sorprès. A veure, jo sé que és real perquè m'he documentat en casos reals, però el que més m'ha sorprès és que les presentacions m'he anat trobant amb gent jove que m'explica, doncs sí, mira, a la meva classe va passar un cas semblant al que tu dius. O recordo, crec que era, si no recordo malament, a Girona, una persona adulta que li havia passat a un parent, bueno, una parenta seva. O sigui, això de que una nena s'enamora i penja una foto

0: molt més comú fins i tot del que jo m'imaginava.
1: I una de les coses que també m'ha agradat molt és que hem evolucionat, arriben totes aquestes tecnologies, les tenim implantades en el nostre dia a dia més del que ens imaginem.
0: Totalment.
1: En canvi, a nivell social, hi ha moltes coses que encara són tabú, que encara no s'han superat. I, per tant, aquest decalat que hi ha, no?, és el que provoca que tots aquests pirates, no?, o assetjadors...
0: Se'n puguin aprofitar. Sí, perquè una nena té molt... He dit nena perquè habitualment són nenes. També passa amb nens, però menys, eh? Una nena té molt fàcil exposar la seva intimitat, perquè avui dia amb totes aquestes eines ho té, tancada a la seva habitació pot fer-ho, però, en canvi, socialment, això que és molt fàcil és, no només és tabú, sinó que és està super mal vist. I llavors, si aquella nena, per el que sigui aquesta foto o aquest vídeo, surt, té un estigma a sobre enorme, tant per part dels adults com per part dels companys de la seva mateixa edat, que estan al mateix risc que ella, però, en canvi, es produeix un allò que realment és il·legal, que és que es van enviant les fotos un o els vídeos uns als altres, tots els obren, tots els reenvien, sense adonar-se que la següent víctima poden ser ells.
1: Ens falta aquesta consciència i, a més, estigmatitzem el que és la víctima.
0: Efectivament.
1: Per comptes d'abraçar-la i dir, anem a pels assetjadors.
0: No, això ningú ho pensa. Ningú ho pensa. I casos de nenes... I insisteixo, també passen nens, però molt menys, que han acabat suïcidant-se perquè no han suportat la pressió, lamentablement n'hi ha. I jo n'he documentat, quan he anat documentant-me per escriure-ho, m'he trobat casos que es fan esgarrifar. I si haguessin tingut suport, aquestes nenes del seu entorn, ja no dic dels pares o les mares, perquè són els últims que se n'assabenten, però si haguessin tingut suport del seu entorn, no es pot dir mai, però és molt probable que no hagués passat. Llavors vol dir que l'entorn no és conscient del mal que fa, o no vol ser conscient, ni tampoc és conscient de que poden ser la propera víctima. Sí, sí, és així.
1: Aquella gran frase de "a mi no em passarà mai". Això a nosaltres no ens passa.
0: Sí,
1: no.
0: Efectivament. Aquesta idea de que això no ens pot passar afecta a tots els àmbits, eh? Perquè també, en qualsevol cas, no? Les víctimes de xarxes de prostitució, per exemple, hi ha gent que també pensa, a mi no em passarà mai, i han acabat siguent víctimes. O és que podem ser víctimes de qualsevol cosa, i ens dona la sensació que no, que això va amb els altres, que hi ha un tipus de persona que és més procliu que li passi. I no és cert. Tots estem, com es diu, dins el bombo i ens pot passar, eh? I el jovent i les nenes, dic nenes perquè realment estàs parlant de nenes que tenen 11 o 12 anys, vull dir que realment per mi són nenes, no arriben quasi ni adolescents. No són conscients d'on es posen amb tot això. Igual que el porno, nens, en aquest cas més nens que nenes, que miren porno a edats molt avançades, perquè nens de 9 o 10 anys estan mirant porno i no són conscients del mal que els hi fa psicològicament i físicament, perquè llavors buscaran a la vida real un tipus de sexe que no existeix. I això també els hi porta problemes. I tampoc se n'adonen. I quan s'ho parlen entre ells, a veure qui ha mirat més. Saps què vull dir?
1: Jo ara m'he posat les mans al cap quan dius nenes de 10 i 11 anys.
0: Oi, són molt joves. És que avui dia s'ha com... endarrerit, bueno, en contrari, ha avançat molt. O sigui, a qualsevol edat hi ha una hipersexualització de les nenes que jo la trobo aberrant, perquè, clar, nenes molt i molt joves que es pinten, es maquillen, que fan servir cremes antiarrugues, que dius, a veure, perdona. O sigui, hi ha una imitació del món adult, però una imitació del món adult que suposo que perquè són innocents i no veuen altres coses, que és de la part dolenta, no, diguéssim, perquè, ostres, s'estan exposant, estan posant el seu cos com a valor d'elles mateixes, saps? O sigui, el valor d'elles consisteix en la bellesa, entre cometes, que es porti aquell moment. No es valoren com a persona, només es valoren com algú que es maquilla. Clar, tot això crea un futur per a aquestes nenes o una manca d'autoestima molt important.
1: Clar, un altre de dels temes, no?, molt important, jo penso que és un punt clau, és que a mi m'esfereix molt OnlyFans.
0: Ai, sí,

0: no m'agradaria fer-ne pas propaganda, però és el que és OnlyFans, i tu, i una llista llarga que jo pensava, mira, la meitat no sé ni quines són, ja ni les conec, et sents desfassat.
1: Totalment.
0: O sigui, com els pares, no?, els adults, hem de fer un gran exercici també, Maribel, en aquest sentit, no?
1: Sí. Sí, perquè jo, de totes les apps que poso, l'única que coneixia d'oïdes, que no havia entrat mai, és OnlyFans. Però, bueno, i Tinder, per allò de buscar parella. Però les altres no les havia sentit mai, eh? Vull dir, ha sigut a anar-me documentant. No totes són ben igual, però funcionen similar. Al final és una dona, habitualment, que també hi ha marcat de nois, de gais, no? Però una noia, normalment, que s'acaba pensant que es farà d'or exposant el seu cos i que és més lliure pel fet de que està darrere una càmera, però al final està fent el que li demanen els seus, en teoria, clients, que són uns senyors que paguen per dir-li fes això i fes allò davant de la càmera. Llavors, aquí no hi ha llibertat en absolut. Al cap i la fi estan fent el que li demanen. És una utilització del seu cos igual que pot tenir una prostituta. L'únic que no toquen, és tot virtual. Però no són capaces de veure això. Llavors, sí que és cert que algunes noies que fan molta propaganda a Instagram o llocs d'aquests, de lo riques que s'han fet. Però també amb alguns estudis que he anat llegint, moltes d'aquestes noies que Instagram o TikTok diu que s'han fet, al final estan cobrant per dir que realment s'han fet riques i no ho són. Vull dir que realment hi ha tot un merchandising, hi ha tot un mercat a darrere que de fer veure que OnlyFans et pots fer ric sense treballar. I això no és cert, no és cert. I la majoria de nenes o noies que hi entren no es fan riquíssimes com es pensen que es faran. A part que les imatges que elles pengin a OnlyFans, en el contracte ja posa que encara que elles es donguin de baixa d'OnlyFans, les imatges gravades segueixen pertanyent a OnlyFans i les poden utilitzar. Tu pots tenir 70 anys i encara està l'OnlyFans utilitzar les teves fotos de quan tenies 18.
0: És molt fort. Jo d'aquí agafaria una d'aquelles dites catalanes de casa.
1: Quina?
0: No hi ha duros a quatre pessetes.
1: Efectivament. Efectivament. Hi ha moltes... I segueixo insistint, bàsicament són nenes, que busquen fer-se famoses, no? que les coneguin, tenir molts likes, i això a qualsevol preu. I és que quan entres en aquest món del sexe, pots començar fent fotos pseudoeròtiques, però cada vegada el teu públic, si vols que et continuï donant likes o que et paguin com a subscriptor, has de fer més. I cada vegada t'has d'exposar més i has de fer coses que, des del meu punt de vista, són més denigrants. Perquè, si no, el públic se n'anirà amb un altre que ho està fent. Llavors, aquesta competició de qui s'exposa més i qui fa coses, per mi, més denigrants, és que no s'acaba mai. No s'acaba mai. I sempre hi haurà un pitjor.
0: Tot el que esteu escoltant forma part d'aquesta trama de la novel·la, però no estem explicant res ni de personatges ni res. O sigui, ho haureu de llegir. Però
1: no.
0: Aquesta base per saber de què ha treballat, no? Com ha treballat aquesta vegada la Maribel Torres per portar-nos l'Adriana.
1: Sí,
0: que també ho deixarem amb l'Adriana.
1: L'Adriana i en Pau a la novel·la es troben amb tot això. D'una manera, a través d'una amiga d'en Pau, que ha quedat enganxada per uns d'aquests que li fan extorsió, acaben ficant-se en aquest món i acaben veient com funciona realment, no? I els perills que hi ha. I lo difícil que és sortir-se'n.
0: I de retruc ens expliquen una miqueta és això, no? Nosaltres veurem al llarg d'aquesta novel·la com hi arriben, què passa si volen marxar, què passa si no marxen. O sigui, penso que has fet com molts tentacles.
1: Sí.
0: Per tant, no has deixat massa. O sigui, ens has explicat com aquell que diu gairebé tot. Però el pitjor, pitjor, pitjor, potser ja ni ho sabem, Maribel. Però ens has explicat molta cosa, no?
1: He explicat molta cosa, segurament hi ha molt més que no conec. I clar, jo al final he explicat, primer, coses que m'he documentat que existeixen i, segon, coses que a mi em lligaven per fer-les venir bé la trama. Clar, no tot el que jo acabo descobrint quan estic documentant me pot sortir a la novel·la. M'ho he de fer venir bé perquè lligui amb la trama i que l'Adriana i en Pau puguin anar descobrint coses de mica en mica, no?
0: Però vaja, jo no crec que res del que hi hagi no sigui real, no hagi passat, perquè diuen que la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas hi ha coses grosses que fins i tot les hem arribat a veure a televisió.
1: Sí, i tant. I tant, sí, perquè hi ha hagut casos d'aquests que han sortit a la televisió, vull dir, no al cinema, sinó a les notícies, i que sabem que aquestes coses sí. passen. Mm-hmm. Sí, sí. I passen a prop de casa.
0: Jo el que li deia era que, a veure, pensava, ella sempre parla de dones, mirem quin tema ha triat ara. Jo penso que en aquesta novel·la has donat un pas més enllà i hi ha escenes que són molt, molt, molt potents, no? I, sí. i dic, ostres, aquí, i entrem ja, està, el xup-xup està ja molt bullint, no? Literàriament parlant, aquesta vegada, en aquesta novel·la.
1: Sí, sí, perquè és el que et dic. Escriure una sèrie té coses molt bones, que és que els personatges ja els coneixes i te'ls fas teus, i és maco anar-los desenvolupant, però és que també, pels que te la van llegint, no pot ser que facis el mateix llibre amb una trama diferent cada vegada. Has de... Bueno, mira, una mica com el que deia de quan te'ts poses a les xarxes, no? Que cada vegada has de fer una volta més al cargol perquè el lector se senti atret. Doncs una mica és això, no? Has de sempre d'anar a buscar coses que no hagi escrit abans i coses que els hi passin amb ells, que lliguin amb la trama i que puguin ser reals, i que hi ha casos que passen. Sí, sí.
0: Maribel, nosaltres ara serem una miqueta dolents i també donarem una volta més al cargol.
1: Ai, ai, ai, ai!
0: Com tu acabes de dir, perquè passaràs pel nostre qüestionari ràpid. La Maribel no t'ha dit res, però jo penso que segur que em diu que sí.
1: No, i tant. Va, digues. Dispara.
0: Doncs vinga, som-hi. Inspiració.
1: Ah, però perdona, que em sap que eren preguntes ràpides. Què he de dir? Què em sembla l'inspiració?
0: No, sí, jo tiré la paraula. Maribel, jo tiré la paraula i tu m'has de contestar amb el primer que et vingui. Sí?
1: Vale.
0: Som-hi.
1: Ara sí.
0: Inspiració.
1: Feina.
0: El bé... Feina, imagina. El bé i el mal.
1: Gris. Són grisos.
0: Justícia.
1: La injustícia està massa present a la nostra societat.
0: Dones.
1: Sempre patint. Per unes coses o per les altres ens toca patir.
0: Crim i actualitat.
1: També està molt present al dia a dia nostre el crim, i cada vegada més, perquè jo no sé si és perquè n'hi ha més, però almenys ens arriba més segur.
0: Noves tecnologies.
1: Poden fer molt de bé, però ben usades.
0: Arrels.
1: No les pots oblidar mai.
0: Un plaer.
1: La xocolata.
0: Un luxe.
1: Un luxe. Llegir a vora el mar.
0: Un àpat.
1: L'esmorzar.
0: Cultura.
1: Llegir, sempre.
0: Un llibre important per tu?
1: Uf, és que n'hi ha moltíssims. Un llibre important per mi. Però no et sabria dir, perquè n'hi ha tants. Ara m'has posat en un compromís, eh? Jo et diria qualsevol d'en Pere Calders o de la Rodoreda, de la Mercè Rodoreda. Sempre tiro cap a casa, jo.
0: Quilòmetre zero. Hem conegut una miqueta més de la Maribel Torres i us hem presentat, et veurà tothom, la seva última obra, segona edició ja, amb la col·lecció de Delicte. Doncs ja ho sabeu, si voleu estar en l'ordre del dia i voleu conèixer una mica aquest rerefons fosc de les xarxes socials i de la tecnologia, us recomanem aquesta novel·la. Maribel, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Continguts en xarxa.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Tornelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 del vespre per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I és moment ara per conèixer la previsió del temps per les properes hores i de cara a demà diumenge. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest dissabte ens ha portat un temps de meravella en general, i és que la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir i el sol ha estat dominant a la majoria de comarques. Sí que alguns núvols no s'han acabat de desfer a cavall de les comarques de la costa, del prelitoral, especialment entre Tarragona i Barcelona, i fins i tot alguna gotellada ha arribat a caure al voltant del Garraf, de les muntanyes de l'Ordal, d'Olivella, també prop de Montserrat. Aquests nuvolots al llarg d'aquesta nit i sobretot el diumenge s'acabaran desfent. Per tant, ens espera un diumenge d'allò més tranquil, amb força diferència de temperatura, això sí, entre el matí i la tarda. Matí frescal, tarda igual o més càlida que la d'avui, i amb vent feble. Per tant, un altre dia perfecte per fer activitats al ras. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi, tant que hi estarem pendents. Tot i que, d'altra banda, també us expliquem que 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. 17 arrestos es van produir a la zona d'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre Passeig de Sant Joan i la Ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. La ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
3: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre, s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb més successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons ha explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. I no ens movem de Tarragona, perquè la ciutat obre aquest dissabte els recintes monumentals als ciutadans en una activitat a la que s'adhereix el Grup de Patrimoni de la Humanitat. La Nit del Patrimoni inclou una jornada de portes obertes, visites guiades, dansa i titelles. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat espanyoles, on s'inclou Tarragona, celebren de manera conjunta la Nit del Patrimoni, que a més coincideix amb el primer cap de setmana de Santa Tecla. Tàrraco donarà el tret de sortida aquest dissabte amb una jornada de portes obertes al Circ i Pretori, l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic o el Fòrum de la Colònia. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, explica que és una manera d'apropar el patrimoni als tarragonins i tarragonins.
3: És una manera de conèixer el nostre patrimoni, de que la gent el conegui també doncs, d'una forma diferent a les nits, a la nit d'aquest final d'estiu, que a més per nosaltres doncs, té una coincidència bonica, que és que normalment sempre coincideix amb la festa de Santa Tecla.
2: L'activitat serà gratuïta.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
6: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
5: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
6: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
9: Pues la cosa es así, verá.
10: Es impresionante.
11: Me encanta, me encanta.
12: Mola.
13: Me gusta como suena.
14: Qué bonito.
8: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
15: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
0: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida a Ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno... Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això,
0: sí,
1: a banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut, ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així... Per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més,
0: hi ha una manera al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Bueno, era el spin-off de Breaking Bad. Què s'ha de dir, no?, de tot això? Però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends. Vull dir,
1: ah,
0: que
1: d'aquí
0: que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... Me n'anava a dormir i pensava... I si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: Però és que no
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs
0: no,
1: ni el que és, eh, que no?
0: No?
1: Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, eh? On, bàsicament, els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben,
0: vale,
1: per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, ara.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... Els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, eh? Un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo.
0: Pues sí.
1: Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie, o com a mínim un dels que
0: més
1: lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe, amb això, amb
0: sí,
1: aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula
0: sí,
1: del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi
0: sí,
1: guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mauthausen, No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... Continua treballant Sí, evidentment estava sonant aquí, eh? És una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bon, ho, mira, tenia, veritat, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: chivata. Estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar uno a uno, la dos y a la tres. Ábrela uno un poco. La dos, tome la presión.
0: Salte de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Te pido, atentos.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Venga, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtelo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote y no, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Porque te quiero.
3: Qué bonic, qué bonic, qué bonic. Aquesta era una de les escenes de... Espera, que ja s'ho sentim. De Mario Casas. És que...
4: No però vols saber quan
3: saps què passa?
4: No?
3: Que no m'agrada en aquest estudi. No m'agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
5: Home, què tal?
3: Home, què? Perquè portes una temporadeta a la jove en sèrie.
5: No trobarem ara els plats bruts
3: no?
5: d'aquesta casa. Mai millor dit, no? En això va avançar-hi.
4: Fixa't que el Sergi el sento. Com són les coses, eh?
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Venga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem
5: top,
3: fent el
5: barco. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi,
5: top
6: sí. N'hem parlat, eh?
5: O top 5.
6: N'hem parlat d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com es deia allò?
3: El de cielo.
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu amb un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació, eh? Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin, casualitats, eh? També va aparèixer a Los amantes pasajeros, va protagonitzar Las chicas del cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos, i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No ho sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh?
6: Ah. Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10
3: dir.
5: No ho sé. Top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobri de tota Espanya.
6: Doncs pues molt bé.
5: Home, Blanca, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope
6: Cruz... Penélope Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada, que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que
5: pot
6: això
5: ser,
6: tampoc...
5: és que fa molta publicitat. A més, és habitual en marques de roba molt reconegudes.
3: Intimíssim.
5: I, de fet, per exemple, fa relativament poc, estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
3: I,
5: ara
3: no
5: ho confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts de...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li ha dado el cor.
3: Joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també penja alguna foto amb la Cini Siriwini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no és el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
5: Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on paga bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlàvem...
1: S'està netejant els dents.
0: Tota l'estona, pensava que parlàvem.
2: Sí, se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juanjo Artero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, doncs això, i posteriorment, a Verano Azul, també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. És que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per No Habrá Paz para los Malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, amb aquesta sèrie. Sí, aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fi. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà.
0: Correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i que tenia una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu?
2: Sí, sí, sí.
1: Feia
2: sí,
1: de... Es va fer parella del cambrer, no? Del que... Ai, del cambrer, del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la
2: actriu? Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or, eh?
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí, personatge dolent, eh?
1: Exacte, sí. No, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre li toquen personatges
1: Callejo,
2: dolents.
1: Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ai, ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No, eh?
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebrat,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa de el típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Ah. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el cabo de hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: A la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale, vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan... a la part més social, més, més de... com es diu? Bueno, de
0: relacions entitats, públiques i coses
2: d'aquestes. No, entitats solidàries i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicàvem a això, saps? No ho sé, no ho sé. Per mi era de les millors al Barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises... unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del forever. Yo no le he regalado nada.
6: Pues no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podrías ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito. ¿Eh?
5: Qué tontería, ¿verdad? Le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Vive en Lleida. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neus Sàdar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tregines interpretant varios personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer, que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical... en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós. Va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les 2 últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sé que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continua actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la
0: Vilma. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte, correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va. La Vilma va en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa.
2: Estic
0: uns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el mare, sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els 3 últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps? No surten a tota la sèrie. Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar va continuar treballant després de la sèrie en televisió i cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale. Bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí, sí, sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms.
2: Sí.
0: Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No en tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega.
2: Claro.
0: És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que depèn d'on tu miris. En Babilar Asau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé...
2: La millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí.
0: Que feia de Valeria,
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero, El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, yeah. És com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per
0: que
2: exemple,
0: porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim
2: Jean
0: els dos
2: Cornet.
0: Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Sí. Intento comprar-me el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Los Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I El Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per donar i per vendre.
0: I tant!
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
2: Fins aquí la Xoban Sèrie, l'espai de sèries d'Oulia de Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ofessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui una nova temporada, una nova campanya, i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció de l'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció, i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Benvinguda a una temporada més a l'Enjoc. Repassem el més destacat a la jornada dels titulars a la Lliga F, empat a l'Espanyol.
3: I això suposa el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club, que ha fet el 2-2 al temps afegit. I el Barça juga des de les 7 contra l'Atlètic de Madrid. De moment, 1-1 al marcador. El Badalona avui man juga demà a 8:15 al camp de l'Eibar.
2: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat a domicili.
3: Ha aconseguit la segona victòria de curs en aquesta ocasió al Camp d'Osasuna per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:45 de la tarda.
2: A segona divisió, minut 73 ja, Montilivi està jugant al Girona.
3: Sí, un Girona que de moment guanya des del minut 7 de partit amb una diana de júnior. Aquesta diana doncs, li ha permès de tenir el control del partit als gironins. De moment aquest 1-0 davant del Castelló. El Sabadell juga demà a Mallorca a 6:45 de la tarda.
2: I a Primera Federació Masculina, mala jornada de dissabte per Europa i Sant Andreu.
3: Els dos han perdut en la tercera jornada Primera Federació, l'Europa 1-2 contra l'Hèrcules, amb un gol de la derrota que arribava al minut 93. El Sant Andreu ha caigut a Eivissa per 2-0. El líder de la classificació és l'altre català d'aquesta categoria, el Nàstic, que va guanyar ahir el Gesiras per 4-2.
2: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a començar a repassar marcadors en aquest dissabte 12 de setembre de 2026, el dia post-diada. En futbol a la Lliga F, el Barça que juga a aquesta hora i de moment no guanya.
3: De moment no guanya, sorprèn perquè ha començat perdent, ha empatat el Barça i ara mateix el marcador és de 1-1. Ja ha superat el temps de descans aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ha començat a les 7 de la tarda, recordem, jornada 3 de la Lliga F. De moment empata 1 al marcador.
2: I a segona divisió masculina, cinquena jornada, està patint una miqueta ara la Girona a casa, però de moment continua guanyant.
3: Sí, guanya des del minut 7 amb un gol de Júnior, està dominant per la mínima aquest 1-0 que arribava ben aviat en aquest partit davant del Castellón, 1-0. De moment domina el Girona, minut 75 de partit.
2: I a la segona federació masculina de futbol, havia perdut aquesta tarda el Reus Redis i prova de guanyar el Manresa, l'estrena a casa davant del Penya Esport, Ràdio Seient, Jordi Givert. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs de moment el Manresa domina el joc, però no en resultat. Empat a 0. Ara, quan portem 3 minuts de la segona part, aquí al Congost, el Manresa portant la iniciativa durant la primera part, ha fet aproximacions a l'àrea rival i dominant la posició de la pilota. El Penya Esport ha defensat un joc molt físic. Està fet manifest amb les 3 targetes grogues que ha vist durant la primera part, el conjunt navarrès. Amb el pas dels minuts, el Manresa ha tancat el rival a la seva àrea i l'ocasió més clara ha estat a la sortida d'un córner, quan Roger Monells ha rematat una centrada que ha marxat desviada, fregant el travesset. De moment continua en aquesta segona part aquest domini vegenc, però de moment l'empat a 0 es manté el marcador aquí al Congost.
2: Doncs de moment sense gols al Congost, a la tercera divisió masculina, grup 5è, jornada número 2, un parell de partits començaven a aquesta hora.
3: Sí, tenim dos partits en joc des de les 8, és el Cornellà-Cerdanyola, ja hi ha gols en aquest partit, s'ha marcat el Cornellà 1-0, l'altre duel de moment 0-0 al marcador, és el partit entre el Sant Juan, l'Atlètic Moncada i el Vilassar de Mar, de moment 0-0.
2: I en bàsquet, a partir d'un quart de 9, estarem ben pendents del partit del grup 3, segona jornada a la Lliga Catalana Tercera FEP entre el Vic i el Mollet. I a aquesta hora també pendents d'un partit que acaba de començar, en aquest cas, futbol Salana, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, comença el partit del Sabadell i el Linyola.
3: Sí, acaba de començar el partit del Sabadell, el Sabadell que s'enfronta al Linyola, aquest enfrontament català, i de moment 0-0 al marcador en el duel català. Hi ha un altre partit en joc en presència catalana, ja fa més estona que està en joc aquest duel, és el partit que ha començat a 6:45 entre el Ripollet i el conjunt que no és català, el conjunt de la Concòrdia, i de moment està perdent el Ripollet per 1-2.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'En Joc. Comencem a repassar ja amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana. Comencem parlant de la Lliga F d'aquesta tercera jornada, on, com dèiem, tenim en joc el partit del Barça, que li està costant més del que podria semblar.
2: Sí, perquè de moment està empatant a un, ja minut 48 de partit, aquest enfrontament. Recordem com han anat les coses, perquè l'Atlètic de Madrid s'ha avançat, estava perdent el Barça, i Vicky doncs, ha pogut aconseguir el gol que de moment ara mateix li dona doncs, aquest empat al Barça. Minut ja de 50 d'aquest partit. Veurem què acaba passant. Encara queden molts minuts per davant, però de moment al Barça se li estan complicant les coses.
1: Un Barça que necessita guanyar per mantenir el lideratge, en aquest cas el colideratge, perquè el Madrid Club de Futbol, no el Real Madrid, sinó l'altre club de Madrid, el Madrid Club de Futbol, ha guanyat avui el Sevilla 1-0 i, per tant, suma 3-3 i ara mateix seria líder en solitari amb 9 punts. El Barça, de moment, en tindria 7 amb aquest empat momentani amb l'Atlètic de Madrid, però encara queda partit. Qui ha jugat avui ha estat l'Espanyol.
2: Sí, un Espanyol que ha acabat empatant a 2 davant l'Atlètic Club, un partit que l'Espanyol estava dominant, de fet, ja fins al temps afegit, quan l'Atlètic Club ha fet el minut 93 el gol de l'empat doncs, que acabava evitant que l'Espanyol sumés aquesta primera victòria.
1: Sí, és el primer punt per les blanquiblaves. Una llàstima que se li hagi escapat doncs, a última hora, després d'aturar també un penal a Romani Salvador, però finalment, doncs, primer puntet per al conjunt blanquiblau. I després del partit, l'entrenadora Sara Monforte i una de les seves jugadores, Lara Lacosta, que deien això.
3: Avui estic satisfeta, jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança i bueno, i hem estat molt bé. La primera part ha sigut de 10, la llàstima i el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona elles ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ja igual ens hem vinculat una mica. I al final, en tot el penal, l'expulsió no ha sigut gens fàcil. És un bon punt, però sí que és veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, després han portat estrès, no? L'ocasió que han tingut també de Clara pel 3-1. Però bueno, satisfeta, sobretot pel com, que l'equip avui ha donat molt bona imatge.
4: Sí, la verdad que muy contenta por el gol, por poder ayudar al equipo. Una pena, la verdad, que al final pues el empate no sabe a poco. Pero bueno, creo que este es el camino. Creo que hemos demostrado hoy el equipo que somos. Creo que trabajando como estamos nos van a ir saliendo los resultados. Y bueno, sobre todo plena confianza en el equipo y a pensar en el Madrid F.
1: Doncs primer punt per l'Espanyol en aquesta Lliga F, després de tres partits, després de les derrotes en els dos primers enfrontaments. I qui jugarà demà és el Badalona Women, que buscarà la segona victòria de la temporada.
2: Sí, és l'altre equip català de la màxima categoria d'aquesta Lliga F, juntament amb Barça i Espanyol. Doncs el Badalona Women, a 8:15 del vespre, jugarà el seu partit d'aquesta tercera jornada al camp de l'Eibar.
1: Doncs al camp de l'Eibar, abans del partit, això deien dues jugadores del Badalona Women, Lauri Requena i Itzi Pinillos.
5: Tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo e intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurúa.
6: A ver, realmente lo afrontamos de la misma manera que siempre porque no dejan de ser tres puntos igual. Es verdad que con muchas ganas, el Eibar viene demostrando que ha empezado muy bien la temporada, es un equipo muy renovado, que la verdad que no ha encajado gol y al final eso es algo que llama la atención y algo que un objetivo que nos ponemos. Creo que ya necesitábamos ese más tres, creo que los cambios de ánimos, el comenzar ya sumando, afrontas las maneras y las semanas diferentes. Lo vamos a afrontar de la misma manera, incluso hasta con más ganas, y estoy segura de que lo sacaremos.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vull dir, gairebé 13 minuts, novetats a Montiliviana.
2: Sí, i no precisament favorables al conjunt català. El Girona acaba d'encaixar el gol de l'empat del Castellón. Sierna, al minut 82, ha fet l'1-1. Guanyava el Girona des del minut 7 amb el gol de Júnior, però ara Castellón, doncs, acaba de fer l'empat mitjançant Sierna 1-1 al marcador.
1: Doncs a minut 82, a veure si el Girona en aquest tram final del partit pot aconseguir un altre cop marcar un gol que li doni els 3 punts. Parlem de la primera divisió masculina, cinquena jornada, on la notícia de la tarda, aquesta gran victòria de l'Espanyol a domicili.
2: Sí, és la segona victòria en 5 jornades de l'Espanyol. Ha guanyat davant de l'Osasuna per 0-2.
1: Doncs un doblet de Roberto, que ja porta 5 gols en aquestes primeres jornades de Lliga. Permet a l'Espanyol guanyar el seu primer partit a domicili, segon de la temporada, i de moment situats a la setena plaça còmodament. Una victòria que han valorat i molt jugadors com Edu Expósito o Roger Hinojo.
7: Molt content amb l'equip, amb els 3 punts, amb tota la gent que ha vingut avui a animar-nos. Bueno, al final un dissabte molt complet, no? De moment. Sí, hem començat molt, molt i molt bé, amb 2 gols molt ràpids, i l'equip ha aguantat molt bé també. Osasuna apreta molt el seu camp, llavors avui l'equip ha merescut la victòria del primer moment. Sabíem que ells també haurien d'apretar la segona part i trobaríem allà espais. Ens ha costat una mica, però bueno, molt satisfet amb el partit de l'equip.
8: Crec que veníem de setmanes que no acabem de sortir les coses com volíem, no acabem de trobar la victòria, i crec que avui tot l'equip ha estat increïble, hem sabut treballar, hem sabut aguantar el resultat i molt contents pels 3 punts. Quan et fiques amb un avantatge així com 0-2 fora de casa, sembla que puguis tenir el partit guanyat, o això pot dir la gent, però bueno, l'important és seguir treballant, perquè a la que et fiquen un gol és molt difícil llavors mantenir el resultat, i bueno, crec que mantenir el portatge 0 sempre és positiu per tots, i molt contents per això.
1: Ara escoltarem també què ha dit Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, després d'aquesta victòria, però abans marxem cap a Manresa, perquè hi ha novetats en el partit de segona federació del conjunt del Congost. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Efectivament, una doble notícia bona pel Manresa. Primer, gol a la sortida d'un córner de Bader Elamerani. Immediatament després, a la jugada posterior, ha estat l'expulsió d'Iker Gil. L'extrem del conjunt navarrès ha estat expulsat per doble targeta groga, i ara el domini sobre el terreny de joc per part del Manresa encara és més evident i busca sentenciar aquest partit.
1: Doncs bones notícies de moment pel Manresa, que s'avança, i a més el seu rival es queda amb 10. Per tant, la cosa comença a pintar força bé per al Manresa en aquest partit de segona federació. I com us dèiem, l'Espanyol, que ha guanyat 0-2 al camp de l'Osasuna, i el tècnic Manolo González, a la roda de premsa posterior al partit, doncs que estava satisfet.
10: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no ve de lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara. Quin risc tenia avui, que treure Marcos i a Roberto davant d'inici et treia un canvi, perquè Roberto sabíem que l'exigència del partit era dura, i el canvi de davanter per davanter el tenies complicat. Pere Milla ha sortit molt bé, la veritat, ha sortit intens, apretant, i ens ha donat la vida, perquè era un canvi que sabíem que es tindria que fer, i per sort ha anat bé.
1: Doncs ha anat bé, i l'Espanyol que ha guanyat, segona victòria de la temporada, primera a domicili, 5 gols ja per Roberto, doncs que se situa a un sol gol de el Pichichi Rafinha. I compta, perquè marca el segon al Castelló a Montilivi al minut 85 de partit. S'avança el conjunt albinegre, que ha capgirat el partit en res, en qüestió de 5 minuts doncs, per acabar el partit. Per tant, marca ara mateix, veurem qui és, García, l'autor del gol, al minut 85, cares de decepció dels jugadors del Girona, que no s'acaben de creure que els hi hagin capgirat el marcador. Tampoc Quique Álvarez, ara també amb cara seriosa, doncs a la banqueta del conjunt gironí. Veurem si pot acabar salvant un puntet com a mínim el Girona en aquests minutets que queden. A primera, com dèiem, l'Espanyol que ha guanyat, i demà serà el torn del Barça.
2: Sí, jugarà el Barça el seu partit a 4:15 de la tarda al camp del Llevant. El Barça, que és líder i vol mantenir doncs aquesta condició de líder.
1: Doncs sí, ha guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 3 golejades, 17 gols en 4 partits, només 2 d'encaixats, jugant molt i molt bé el conjunt de Hansi Flick, a qui li han preguntat si doncs aquest nivell que està donant el Barça és el màxim que pot donar, o el màxim el que porta Hansi Flick en aquesta tercera temporada, un Hansi Flick que no vol que els seus jugadors es confiïn.
11: We have to show it every game. So this is our...
12: Hem de mostrar aquest nivell a cada partit. So és la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ensenyar-ho a cada partit. Sabem que tenim una qualitat enorme, però només funciona quan fem les coses que són importants per nosaltres. Quan mantenim una intensitat alta, quan estem concentrats i activats. Quan perdem algun d'aquests punts, encara que sigui només un 10%, no és bo. M'agrada que siguem gaudint la situació i ens mantinguem concentrats al 100%. Però si canviem aquesta actitud, anirem pel mal camí, i això és el que no volem que passi.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i gairebé 19 minuts, parlem de la segona divisió masculina, cinquena jornada, el Girona buscant a la desesperada empatar el partit.
2: Sí, se li han complicat i molt les coses, i en 4 minuts, perquè ho dèiem, guanyava el conjunt gironí des del minut 7 amb un gol de Júnior, però al 81, Sienra ha fet el gol de l'empat pel Castelló i acaba de tornar a marcar a Castelló Álvaro García al minut 85. Per tant, en 4 minuts doncs, han capgirat les coses i ara mateix és el Castelló qui domina aquest partit per 1-2. Minut ja 88 de partit.
1: Girona, que ara cauria a la quarta plaça amb 8 punts i encaixaria aquesta derrota. Quina ocasió acaba de tenir ara mateix el Girona. Quina aturada a boca de canó al minut 88. David López en una rematada en què s'ha girat a l'àrea petita, però ha sortit molt bé el porter i ha tapat. Per tant, ara mateix el Girona, que estaria encaixat la segona derrota de la temporada, i el Castelló, que se situaria líder. Compte, déu-n'hi-do aquest Castelló. A tot això, tindrà un corner al Girona, a favor. El Sabadell, doncs, que està també fent un molt bon inici de temporada, jugarà demà.
2: Sí, el Sabadell, que és l'altre català, juntament amb el Girona, en aquesta segona divisió, juga demà al camp del Mallorca a partir del 6:45 de la tarda.
1: Un Sabadell que ha començat molt i molt bé, 2 victòries i 2 empats en les 4 primeres jornades, encara no ha perdut, només ha encaixat 2 gols, ha marcat 4, però els ha rendibilitzat molt bé i està a la zona alta de la classificació amb 8 punts, però, com sempre, el seu tècnic Ferran Costa és ambiciós i en vol més.
13: Els reconeixements externs o el valor que se li doni a la nostra feina, sincerament, m'és bastant indiferent. Sí que és important per mi, doncs, l'orgull de la nostra gent envers el seu equip i que totes aquelles coses que plantegem dins dels plans de partit i sobretot aquelles que són importants pel nostre model, doncs les portem a terme, siguem constants en l'execució d'aquestes, busquem millorar-les cada dia. A mi no em val de res el que vam fer contra el Córdoba, el que vull és que entrenin bé, perquè és el que ens ocupa ara mateix, i com deia, el reconeixement o la percepció que poden tenir fora sobre si és mèrit d'uns, de mèrit dels altres, m'és igual. El que m'importa és que l'equip està sent està tenint una identitat clara, que està sent molt competitiu i que jugadors que potser molta gent no esperava res d'ells, doncs estan oferint molt bons rendiments i estan demostrant que si van al 200% són confiables.
1: 8 i 21 minuts, parlem de categories femenines del futbol. Hi ha hagut novetats del partit del Barça.
2: Sí, i per partida doble, perquè s'ha avançat el Barça, s'ha situat per primera vegada per davant el marcador amb el 2-1 de Brooks, d'Esme Brooks. Al minut 50 i 4 minuts després, l'Atlètic de Madrid tornava a empatar i és ara mateix el marcador que hi ha, aquest 2-2 entre Barça i Atlètic de Madrid.
1: Doncs déu-n'hi-do, li està costant al Barça, està donant molta guerra l'Atlètic de Madrid. I el filial, a la primera federació femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, el Barça Atlètic, que s'estrena demà.
2: Sí, s'estrena demà, aquesta primera jornada de primera federació, a les 11 del matí, Barça Atlètic Unión de Tenerife.
1: I el grup segon de la segona federació femenina, una categoria per sota, segona jornada, ja tenim alguns resultats d'equips catalans jugats aquesta mateixa tarda.
2: 2 partits ja finalitzats, la victòria del Barça C davant del Villaviciosa de Odón, ha guanyat el Barça C per 4-0, i la EM ha empatat a 0 al camp del València B. Tenim en joc el duel entre l'Espanyol B i el Llevant B, de moment sense gol, 0-0 al marcador.
1: De moment, evidentment, falten partits per jugar-se, ara repassarem també els dels catalans, però Barça C i AM seríem co-líders amb 4 punts en dos partits. I com dèiem, demà diumenge encara han de jugar 2 equips de casa nostra més.
2: Sí, l'Ona Sant Adrià i l'Europa. L'Ona Sant Adrià a partir de les 12 del migdia visita el camp del Saragossa, i l'Europa mitja hora després, a 12:45 del migdia, jugarà al camp de l'Elx.
1: Vinga, i a la primera federació masculina, tercera jornada, i no ha anat gens bé la cosa aquesta tarda, perquè jugaven dos dels equips catalans.
2: Sí, aquesta tarda gens bé, perquè han perdut tant Europa com Sant Andreu, on Europa, que ha perdut 1-2 davant de l'Hèrcules al minut 93, feia el gol de la victòria l'Hèrcules, i està en zona complicada, en zona de descens a l'Europa, i el Sant Andreu ha perdut davant de l'Eivissa per 2-0. Diem, no els han anat bé les coses dels catalans aquesta tarda, però ahir sí el Nàstic, perquè va guanyar l'Algeciras per 4-2, i ha dormit líder amb 7 punts, amb dues victòries i una derrota al Nàstic. Veurem si tanca la jornada com a líder.
1: Sí, mira, ara ha fet marca el Jaén, a Teruel es posa 0-1, i per tant atrapa el Nàstic. Ara estan empatats a tots, a 7 punts, 6 gols a favor i 2 en contra, però en qualsevol cas, bon inici del Nàstic, que porta dues victòries i un empat en aquests 3 primers partits. I com dèiem, l'Europa, que encara no ha guanyat, avui ha marcat el seu primer gol, ha jugat força bé, podríem dir que millor que l'Hèrcules, però al minut 93, un cop més, l'equip bastant tendre, ha encaixat el gol de la derrota. Una derrota que llegia així el tècnic escapolat, Josep Maria Gemí.
14: És cert, crec que hem merescut més en aquest partit. Crec que la segona part hem intensificat el nostre joc, hem estat millors, hem tingut diverses ocasions de gol clares que no hem estat capaços de materialitzar i, per tant, doncs, bueno, ens hem apropat a el que volíem, a ser protagonistes, a tenir el gol, a apropar-nos a l'àrea, a generar. Ens ha faltat l'encert per marcar i aleshores doncs, hem de, repeteixo, hem d'analitzar, hem de fer autocrítica.
1: Doncs ha de fer autocrítica sense cap mena de dubte a l'Europa, que està fet bons partits, però li estan faltant coses d'equip inexpert, com és normal pels jugadors més aviat joves o de categories inferiors que té aquesta temporada. Hi ha novetats al partit del Barça.
2: Sí, es torna a situar per davant el Barça, minut 65, que ha marcat el conjunt blaugrana, 3-2 davant l'Atlètic de Madrid, ja minut 66 de partit.
1: Doncs dèiem que havia perdut l'Europa i ha perdut també el Sant Andreu. 2-0 al camp de l'Eivissa, un dels teòrics favorits. De moment ja està amb 6 punts al conjunt eivissenc. I el Sant Andreu 13 amb 3 punts. Després del partit escoltàvem a un dels protagonistes del conjunt quadribarrat, Ramon Juan Ramírez.
7: Crec que l'equip, defensivament sobretot, està bé. Que els gols que hem queixat són 2 de penal i una final, que crec que les ocasions que hem rebut avui, perquè els dos partits anteriors no vaig haver d'intervenir, crec que són doncs, fruit d'anar a dalt i a les comptes, doncs bueno, hi ha que millorar aquestes transicions i crec que l'equip està bé i va per el bon camí.
1: Doncs va pel bon camí al Sant Andreu, diu en aquest cas Ramon Juan Ramírez, malgrat la derrota avui. Minut 95, ja Montilivi ho prova el Girona. Hem d'anar fins al 97, queden pràcticament 2 minutets perquè el Girona intenti empatar aquest partit que està perdent 1-2 davant del Castelló. S'havia avançat el conjunt gironí, però ha acabat capgirant el conjunt de Castelló. I a tot això, el tercer gol de la Barça, que ha fet Graham Hansen, de moment el Barça guanyant 3-2. Vinga, ens aturem 3 minuts i més en joc.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bon...
17: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
18: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
19: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
18: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
19: Home, testimonis.
18: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
19: A la teva ràdio local.
20: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
21: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més marítims.

0: La ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Actualitzar marcadors. Què fa el Barça a la Lliga EFA?
2: Doncs està dominant, ho dèiem, havia arribat el tercer gol de Graham Hansen. Està dominant el Barça per 3-2 aquest duel davant l'Atlètic de Madrid.
1: I acaba el partit a Montilivi.
2: Sí, males notícies. Era difícil ja capgirar-ho en aquests últims minuts per al Girona, que havia dominat des de l'inici, però en 4 minuts el Castelló ho ha capgirat per acabar-se emportant la victòria per 1-2.
1: Doncs segona derrota del Girona en aquesta temporada. En aquest cas, efectivament, una... Sí, primera derrota en aquest cas. El Manresa, segona federació masculina, grup segon, segona jornada, amplia distància respecte al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Bert.
3: Efectivament, funciona la pissarra de Sergi Tollat perquè el segon gol també ha arribat de córner aquest cop, una rematada al segon pal de Roger Monells, del central blanc i vermell. Ha marcat el segon gol i, de moment, si res no canvia en aquest minut 73 de partit, si tot acaba així, serà el líder d'aquest grup de segona federació, el Manresa, almenys aquesta nit.
1: Doncs pinta bé la cosa. El Girona és primera derrota a casa, però segona derrota en total de la Lliga. A tercera divisió, grup 5è, segona jornada. Com estan els dos partits que s'estaven jugant des de les 8?
2: Doncs han superat els dos la mitja hora de partit. En un encara no hi ha gols. És el duel entre el San Juan Atlètic Montcada i el Vilassar de Mar. 0-0 al marcador. I en l'altre partit, entre Cornellà i Cerdanyola, ja ho dèiem abans, que s'havia avançat el Cornellà, de moment domina per la mínima, 1-0.
1: I obrim un altre punt de comunicació. En bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, grup 3, segona jornada. Des d'un quart de nou s'ha d'estar jugant ja el Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet. Bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi, ben tornats després d'aquestes vacances. Ara mateix queden 3-2 a punt d'acabar-se el primer quart, un primer quart igualadíssim, que acabarà amb avantatge pel conjunt del Mollet per 21-22. Segon partit dels biguetans en aquesta Lliga Catalana. Recordem que dijous al vespre van perdre i de manera contundent davant el Granollers.
1: Doncs així estan les coses de moment. I en futbol sala tenim final ja del partit al Barça en aquest primer partit de Lliga.
2: Sí, en aquest torneig obertura. Recordem aquesta temporada i en canvis hi haurà el torneig obertura i el clausura, i aquí hi haurà dos campions en cada una de les dues, podríem dir, competicions. El Barça s'estrena amb victòria a la pista del Valdepeñas per 2-5.
1: Primera victòria del Barça. Recordem que ahir CatGas, ho repassarem d'aquí una estoneta, havia perdut el seu primer partit. I també en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Tenim ja un final d'un equip català i un altre que està jugant.
2: Sí, com dius, a partit únic. Per tant, el Ripollet queda eliminat després de perdre 1-2 davant la Concòrdia. I tenim en joc un duel català, doble presència catalana, Sabadell-Linyola. De moment estava guanyant a Linyola per 0-1.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:34, continuem a En Joc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de la primera federació masculina de futbol. Ja hem escoltat protagonistes tant de l'Europa com del Sant Andreu. Tots dos equips han perdut aquesta tarda els seus respectius partits i són a la zona baixa de la classificació. Però qui està a la zona alta, de fet, ara mateix co-líder, és el Nàstic, que ahir va guanyar amb golejada davant de l'Algeciras. I, per tant, encara està invicta, ha sumat 7 punts dels 9 primers i, a més, està donant molt bones sensacions. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
5: Nit perfecta d'aquest 11 de setembre pel Nàstic de Tarragona, que ha golejat 4-2 a l'Algeciras. Parlem amb el primer golejador del Nàstic, amb l'home que ha obert la tanda golejadora del Nàstic de Tarragona, de moment el pitxitxer del Nàstic, perquè suma 2 gols. Sinan Bakis, bona nit, buenas noches.
6: Buenas noches.
5: Enhorabuena por el gol, por estos 4 4 goles por esta victoria. ¿Cómo has visto este partido donde el Nastic ha dado un paso adelante ofensivamente con este sacrificio que ha significado pues perder la eficiencia defensiva que había mostrado hasta ahora? ¿Pero cómo has visto el partido?
6: Al principio yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos enseñado que también podemos jugar ofensivo y podemos meter goles. Y también quiero decir que un aplauso a mi equipo, porque después de 1-1 hemos vuelto de locos y hemos marcado 2 goles en poco tiempo, y eso enseña que nunca dejamos creer y siempre estamos trabajando. Y yo creo que vamos a seguir así, ojalá, y a trabajar.
5: Ya marcaste en el minuto 2 contra el Zaragoza y has marcado en el minuto 3 contra el Algeciras. Imagino que son un poco las contraseñas o las instrucciones del vestuario de Chisco, que hay que ir desde el minuto 1 por el partido.
6: Sí, es que siempre intentamos estar ahí en el primer minuto, porque puede pasar muchas cosas en los primeros minutos. Es que hay mucha intensidad, y yo creo que hemos enseñado que también estamos ahí desde el primer minuto. Y bueno, está súper bien que te podría marcar tan pronto.
5: Hoy dormirá líder, pero no sé qué aspiraciones tenéis. ¿Habláis en el vestuario de este de momento provisional liderazgo? ¿A dónde puede llegar este Nasti?
6: Claro, es bien, pero nosotros no miramos ahí, no estamos hablando en el vestuario. Es que estamos trabajando cada semana por todo partidos, y tenemos que ir cada partido y tenemos que trabajar y subir.
5: Habrá semana larga porque hasta el domingo no se juega en Alcorcón. ¿Qué partido se prevé?
6: Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hablar con el míster qué va a hacer el plan, y vamos a prepararnos al máximo que podemos y a ver qué va a pasar.
5: Sinan, gracias.
6: Gracias.
5: Doncs l'enhorabona a Sinan Bakis, que ha estat l'autor del primer gol dels 4 que li han caigut avui a l'Algeciras en aquesta nit perfecta al nou estadi Costa Daurada, amb més de 7.000 persones, 7.100 persones que han celebrat aquests 7 punts en 3 partits que suma el Nàstic de Tarragona, que de moment no coneix la derrota en aquestes 3 jornades de Lliga, i que diumenge vinent, 12 del migdia, visitarà el camp de l'Alcorcón. És tot, bona nit.
0: En joc.
1: Vinga, 8 i 37 minuts, baixem una categoria i parlem de la segona federació masculina, grup segon, segona jornada, on la Manresa busca la segona victòria per dormir líder. Com estan les coses? Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Tenen 10 minuts de partit i el Manresa s'ho està passant bé, està buscant el tercer gol amb insistència. A més, Sergi Trullat ha donat descans a jugadors titulars, com el mateix Bader, autor del primer gol, per també activar aquesta segona bateria de jugadors que té a la banqueta i que també tinguin ritme de competició. I de moment, tranquil·litat, l'afició s'ho està passant bé. I segueix aquest 2-0 al marcador, al minut 80 de partit, aquí al Congost, primer partit a casa del Centre d'Esports Manresa, que de moment sembla que acabarà amb victòria.
1: Doncs 6-6 sumarà el Manresa si es confirma aquesta victòria, i de moment se situarà com a líder. En canvi, el Reus Redis ha perdut els 2 primers partits a casa, avui francament penalitzat també per una expulsió.
2: Sí, ha acabat perdent per 2-0 avui el Reus Redis en aquesta segona jornada davant de l'Ebre.
1: Doncs un Reus Redis de moment encara no ha sumat en aquests 2 primers partits i està a la zona baixa de la classificació. Demà diumenge doncs juga la resta d'equips catalans.
2: Sí, a les 12 del migdia, Logroñés B, Barça Atlètic, a partir de les 5 de la tarda, Nájera Olot, a les 6 de la tarda, Espanyol B, Calamocha i Girona B, Tudelano. I a les 7, Terrassa Barbastre.
1: Doncs a les 12 el Barça Atlètic visita el camp del Logroñés B, després de l'exhibició de l'altre dia, d'aquest 5-0 en el debut, amb 4 gols d'Ignasi Kerr, espectacular el davanter del filial blaugrana, que buscarà també demà tornar a guanyar per situar-se també com un dels equips que hagin guanyat els 2 primers partits de Lliga. Giuliano Belletti, tècnic del filial blaugrana, veu així aquest partit a Logroño.
8: Hemos empezado bien, por supuesto que hay que correr, hay que correr confianza en lo que buscamos, pero un partido como estos también tengo que ver el otro lado, de saber que hay cosas que ajustar, hay cosas que mejorar. Como jugaremos fuera de casa en un campo con césped artificial, Ya son contextos diferentes de lo que estamos acostumbrados. Entonces fue en esta semana ajustar todo esto para que los chicos tengan esto, ¿no? Seguir con la confianza, pero seguir competiendo al máximo nivel.
1: Doncs a les 12 aquest Logroñés B, Barça Atlètic. A les 5 serà el torn de l'Olot, que juga al camp del Nàjar, un Olot doncs, que va empatant el seu primer partit a casa i que buscarà el primer triomf de la temporada. Roger Vidal, el tècnic del conjunt Garrotxí, considera això sí que el seu equip ha de millorar determinats aspectes del joc.
9: Hem d'intentar adaptar-nos ràpid en aquests camps, ser capaços de sobreposar-nos, no? De agafar ràpidament la idea de joc que haurem de fer per intentar sumar de 3. Bonic és molt per l'entorn, però el camp és de mesures reduïdes, segurament està millor ara que d'aquí 3 mesos, perquè a mesura que va passar la temporada acaba amb males condicions, ara està millor, però tot i això, per les dimensions i per l'estat de la gespa, no s'hi podrà fer un joc com estem acostumats. L'equip va ser molt valent a l'hora de remuntar el 0-2 inicial, però no podem encaixar de forma tan fàcil i tan innocent. Són dos penals totalment evitables i hem de millorar-ho ràpidament, perquè al final són punts que volen, no tornen i que van molt cars. Per tant, el jugador que sigui capaç de créixer a partir dels errors, en direm bé, i no, doncs, hi haurem de posar un altre.
1: A les 5, aquest partit de l'Olot al camp del Nàjara. Una hora després, l'Espanyol B rep el Calamoixa. S'estrena a casa el filial blanc i blau. Després de guanyar a domicili la primera jornada, vol aconseguir també la primera victòria a l'estrena a casa. El conjunt que entrena Sergio García.
10: Sí, tengo muchas ganas de poder tener nuestro primer partido en la liga en casa, que bueno, ya hemos hecho en pretemporada, pero al final no es lo mismo el competir, el empezar la liga, el segundo partido aquí en casa, pues bueno, con ganas, con ilusión y de poder, bueno, sacar un buen resultado que nos vendría muy bien. Bueno, la iniciativa yo creo que bueno, que la tendremos nosotros. Ellos un equipo que tienen un buen bloque, que juntos hacen las cosas muy bien. No va a ser difícil porque bueno, es un equipo que defiende bastante bien, que tiene las líneas juntas y bueno, nosotros tendremos que hacer un buen partido para contrarrestar eso.
1: A les 6, aquest Espanyol B, Calamocha, i també el Girona B, Tudelano. El Girona B, que va perdre el primer partit doncs, per 4-3, i per tant vol aconseguir la primera victòria. Biel Carreras, jugador del filial del Girona.
11: Molt content de marcar el meu primer gol. Vinc també per fer-ne més i molt content. Bueno, em sento molt bé, molt content per estar aquí. Els companys m'han rebut molt bé i estic molt content d'estar aquí. Bueno, esperem un rival difícil que sap el que juga, però nosaltres som bons i farem el possible per guanyar.
1: I a les 7 de la tarda, l'últim equip català en jugar en aquesta segona jornada, la segona federació masculina, serà el Terrassa. En aquest cas, el conjunt d'Oriol Alsina rep el Barbastre. Després d'haver aconseguit la victòria en el primer partit, buscarà la primera casa per també ser un altre dels equips que faci ple de punts. Oriol Alsina, el tècnic agarenc, que diu això.
12: La veritat és que el perfil del Barbastre no té res a veure molt de l'any passat. Queden 3 futbolistes i el míster és 9. Vam anar a veure a la tarda de diumenge el Barbastro Girona i vam veure un molt bon equip. Per mi és un dels rivals dels que hem jugat fins ara, potser és un dels dos millors amb el qual ens hem enfrontat, juntament amb el Sant Andreu. És un perfil molt diferent de l'equip que vam jugar la setmana passada. És un equip que vol tenir la pilota, amb jugadors molt diferencials. Tenen gent, 4-5 futbolistes, que són capaços de guanyar partits. Equip ben treballat, que aposta per el futbol ofensiu, molt profuns, i que molt poc, amb 3-4 tocs, arriben amb gent de màxim nivell, no? Per tant, necessitarem el màxim rendiment de tots els nostres futbolistes per poder guanyar, perquè la dificultat és extrema.
1: 8 i 44 minuts, baixem una categoria, tercera divisió. El grup 5 que tenim els catalans afronten la segona jornada i en aquest cas avui dissabte, pendents ara de dos partits i un tercer que s'ha jugat a mitja tarda.
2: Sí, actualitzem els dos partits que tenim en joc. Un acaba d'arribar just ara mateix al descans, és el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar i ho ha fet amb empat a 1 al marcador i a punt està d'arribar al descans el duel entre el Cornellà i el Cerdanyola. Els dos han començat a les 8 del vespre, dominava el Cornellà, doncs el Cerdanyola ha aconseguit empatar i ara mateix 1-1 al marcador. Minut 44, encara no s'ha arribat al descans en aquest duel. A la tarda, a 6:15, s'havia disputat el duel entre el Badalona i la Muntanyesa i ha acabat guanyant la Muntanyesa per 0-1, i això que el Badalona ha xutat dues pilotes als pals.
1: Doncs la Munta, líder, ha guanyat els dos primers partits i el Badalona cue, i això podem dir que és una gran sorpresa perquè és un dels grans favorits a estar a la zona alta de la classificació. Anem cap a Badalona, en aquest cas el partit, recordem, s'ha jugat a Can Peixauet.

0: no ha perdonat mitjançant un penal que ha transformat el veterà Òscar Sierra. Al final dels primers 45 minuts s'ha marxat amb el marcador 0-1, amb males sensacions i amb una muntanyesa que de moment li estava sortint el partit totalment rodó. A la segona part, al descans, Genís Sampietro, que no li agradava gens el que estava veient, ha fet tres canvis. El Badalona ha pitjat l'accelerador, ha pujat dues marxes més i ha començat a atacar la porteria rival, generant molt de perill. Entre el desencert a les rematades, entre el porter Baños, que ha estat el gran artífex, sobretot, d'haver salvat els tres punts pel seu equip en tres grans intervencions en aquesta segona part, amb una pilota al travesser per part de Cuoco després d'una acció a pilota aturada. Una mica més tard ho ha provat Josu també després d'una falta amb una rematada al pal. El Badalona, que ho ha intentat fins al 95, fins al xiulet final de l'àrbitre, però no hi ha hagut manera de poder ni com a mínim empatar el partit. També hem de dir que a la segona part s'han reclamat fins a quatre penals a l'àrea de la Muntanyesa, on l'àrbitre del partit no ha volgut saber absolutament res. Per tant, doncs, dues jornades, dues derrotes. El pitjor de tot és que, a més d'això, ja podem confirmar que el capità del Badalona, Toni La Rosa, amb gairebé tota seguretat, haurà de passar pel quiròfan a partir dels pròxims dies per una lesió als lligaments que es va produir el passat dimecres en el partit contra el Sestao. La setmana que ve s'haurà d'acabar de determinar, els radiòlegs hauran d'establir quin grau d'afectació hi ha en els lligaments, però el que és cert és que ara mateix en un 95% el mateix jugador ens deia que probablement haurà de passar pel quiròfan. I això vol dir que el Badalona perdrà el seu capità segurament doncs, per un temps important.
1: Doncs, molts ànims, evidentment, pel Toni La Rosa. Moltes gràcies, Ramon. Bona tarda.
0: A vosaltres.
1: I demà diumenge jugarà la resta de la jornada a tercera divisió masculina.
2: Amb aquests partits, a 3:15, Fundació Esportiva Grama Martinenc, i ja a les 12 la majoria de partits, Hospitalet Atlètic Lleida, Mollerussa Vilanova i Pobla de Mafumet a Sant Cristòbal, a la tarda a les 5, a Europa B, l'Escala, i a les 6, Peralada Tona.
1: Doncs de seguida repassem això, però sembla que el Barça femení deixa ja pràcticament sentenciat el partit davant de l'Atlètic de Madrid. Li ha costat, però sembla que aconseguirà assegurar els 3 punts.
2: Sí, ara encarrilat, perquè ja és el minut 87 de partit quan ha aconseguit aquest quart gol al conjunt blaugrana, aquest 4-2 davant de l'Atlètic de Madrid. I ara mateix, doncs ja al minut 89 de partit, per tant, queda ja poquet perquè finalitzi aquest duel, que li ha costat, com deies, el Barça, però ara sí que ja el té encarrilat.
1: Doncs ha encarrilat aquest partit i, com dèiem, a tercera demà uns quants enfrontaments. A 3:15, Fundació Esportiva Grama Martinenc, o Martinenc, que va debutar a la categoria amb una victòria de mèrit precisament davant del Badalona i de la seva banda el conjunt de Santa Coloma, que també va ser un dels equips que va guanyar. Per tant, serà un partit interessant que veuen així abans del partit Joni Puche i Dani Suárez.
3: Sí, estuvimos jugando en pretemporada, más luego los partidos que hemos visto, veremos el que ha jugado hoy en la escala, pero creo que lo bueno de este año es que también creo que tenemos un plan B para ir a jugar a campos grandes y a campos que, bueno, que el año pasado pues quizás teníamos otro tipo de juego, y creo que este año pues tenemos jugadores en la plantilla que se puede hacer otro tipo de fútbol y que, bueno, creo que podemos sorprender, y lo vamos a trabajar toda la semana para intentar, pues evidentemente lo hacemos cada semana, ir a por los 3 puntos.
4: Sí, ya el año pasado ya lo vemos. Sàpiguer més o menys calibrar per poder anar invictes durant molt de temps, i bueno, aquesta temporada, bueno, veurem com és. La veritat que cada camp és un munt, perquè el millor aquí tens el camp petit, vas a un altre camp gran, bueno, a poc a poc i partit a partit.
1: Doncs poquet a poquet i partit a partit. De seguida acabem de repassar la tercera, però a Montilivi surt Quique Álvarez, el tècnic del Girona, per analitzar aquesta derrota 1-2 davant del Castelló.
5: És decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, doncs saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent, i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però però que és decisiva.

0: decisiva és 100%.
1: Sí. Hola, Quique, Jaume Massana, pel Girona Juga. Et volia preguntar pel partit defensiu de l'equip, perquè tot i els dos gols encaixats en el tram final, el Girona s'ha vist molt sòlid, sobretot amb les centrades laterals. Tant David López com Junior Pardal han estat molt bé. No sé quina valoració en fas del partit defensiu del Girona.
0: Bueno, crec que hem fet una bona primera part defensivament, crec que hem robat molt, però no hem estat encertats amb aquest últim passe quan robàvem, que ens podria haver donat situacions més clares de gol, i a vegades hem estat una mica precipitats amb això, no? I crec que sobretot la primera mitja hora amb això hem estat molt bé, hem robat molt a un equip, després a poc a poc ens hem anat ficant una mica més enrere, ells també apreten i bueno, aquí hem estat bé. És veritat que la primera han tingut alguna ocasió, sobretot també a pilota parada, i però bueno, jo crec que el partit estava pues amb això, amb intentar pues defendre bé i quan tinguessin la pilota gestionar-la bé, que jo crec que també tenien opcions i ho fèiem i ho haguessin fet a mesura que passava el partit, però bueno, torno a dir, l'expulsió marca ja tot, perquè llavors sí que ja no surts, torna a atacar i és més difícil, no? I bueno, tot i que l'esforç de l'equip ha estat brutal i vull recalcar-ho, que s'han deixat la pell, doncs bueno, no ens ha donat, perquè davant també tenim un equip que ho fa bé i que l'avantatge l'ha aprofitat bé.
2: Doncs Quique Álvarez, el tècnic del Girona, en directe a la sala de premsa de Montilivi, analitzant aquesta derrota 1-2 davant del Castelló i focalitzant-me també en aquesta jugada de l'expulsió que ha pogut ser clau en l'esdevenir final del partit. Però al final 1-2, com dèiem, segona derrota a la temporada del conjunt gironí, primera a Montilivi, un Girona que ara mateix seria novè a la classificació amb 7 punts i que per tant estaria en zona tranquil·la de la taula. Avui perdent davant d'un Castelló que ara mateix és líder, amb 13 punts, ha guanyat 4 dels 5 partits, n'ha empatat l'altre i per tant s'està demostrant com un líder molt, molt sòlid. Vinga, tornant a la tercera divisió que estàvem repassant, demà a les televisions locals podrem veure dos partits, a les 6 al Peralada de Tona i abans a 1:15 l'Hospitalet Atlètic Lleida, un partit força interessant amb dos dels equips que haurien d'estar a la zona alta, tot i que de moment van començar empatant a la primera jornada. Abans del partit, el tècnic de l'Hospi, Raúl Page, i de la banda de l'Atlètic Lleida, Víctor Sánchez, què deien això?
3: Sí, la verdad que, bueno, después de una pretemporada donde solamente hemos podido jugar un partido local, pues la verdad que el partido de mañana pues lo esperamos con mucha fuerza, mucha ilusión de recibir a nuestra gente, donde seguro que va a haber un buen ambiente y donde, bueno, estamos con la obligación de hacer un gran partido, de ganarlo, evidentemente, y de quitarnos pues el mal sabor de boca del partido del miércoles.
4: Sí, las sensaciones yo creo que son buenas. En plan, en la pretemporada sí que es verdad que nos costó un poco, somos un equipo nuevo, pero después de cómo fue el partido de Cornellá, yo creo que el equipo ha cogido confianza. El próximo partido igual que el del Cornellá, un partido complicado, como van a ser todos los del año, que es una categoría muy complicada, y afrontarlo exactamente igual. Partido a partido y ya iremos viendo lo que pasa. De momento hemos empezado bien, creo que hemos empezado bastante bien y individualmente pues dar y ayudar lo máximo posible.
2: Doncs partidàs, l'Hospitalet Atlètic Lleida demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 1:15 i a les 6 també per a la de Tona. Per tant, molta importància a la tercera divisió demà a les televisions locals. I una tercera divisió on un altre dels partits que jugarà demà, a les 12 en aquest cas, el poble de Mafumet, Sant Cristòbal, un partit en aquest cas del poble de Mafumet que va començar perdent el seu partit. El Sant Cristòbal va empatar. Per tant, tots dos equips buscaran la primera victòria d'aquesta temporada, en aquesta segona jornada. En aquest cas, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, què diu això?
5: Sí, doncs debutem a casa, amb ganes de jugar aquí amb la nostra afició, amb la nostra gent. Tenim ganes també de refer-nos de la primera derrota a la competició. Hem analitzat bé el partit, crec que vam fer coses bé, coses a millorar, i crec que estem treballant bé aquesta setmana, doncs, de cara a afrontar el partit amb Sant Cristòbal, un rival que serà molt exigent, un rival amb un equip molt, molt rocós, un equip molt ben organitzat, un equip que costa generar-li, i amb això estem treballant, doncs, per tal de poder ser el més eficaços possible.
2: Doncs això serà la tercera divisió. A la Lliga F encara no acaba el partit del Barça, eh?
6: No, i ha afegit 10 minuts l'àrbitre. Ara mateix, minut 97 de partit. Està guanyant el Barça 4-2, això sí, davant l'Atlètic de Madrid. Un partit que li ha costat moltíssim. El Barça ha començat perdent, ha empatat de Vicky, després l'Atlètic de Madrid, doncs, ha tornat a empatar el 2-1 que havia aconseguit el Barça, però a partir d'aquí sí que el Barça ja ha trencat aquest duel i està dominant amb aquest 4-2. 97 de partit, recordem, n'havia afegit 10, per tant, encara en queden 3.
2: Doncs el Barça que continuarà en aquest cas com a co-líder amb el Madrid Club de Futbol, i qui s'hi acaba a Segona Federació és el Manresa, 2-0. Fins ara!
7: La xarxa de comunicació local.
8: Salut Activa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
10: Atención. Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
11: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
12: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
3: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgística i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. I, per tant, l'equip de govern és qui ha impulsat aquesta obra.
2: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions, com el Consell Comarcal del Ripollès.
4: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat, des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
2: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
1: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
0: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
7: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, això vol dir que marxem de ronda. Vinga, comencem aquesta ronda passant per la tercera divisió, futbol, grup cinquè, segona jornada, amb dos partits que deuen estar ja al tram final.
2: Sí, tram final. De fet, el Sant Juan Atlètic amb un K de Vilassar de Mar està ja al minut 77. De moment, 1-1 al marcador. Aquest era el marcador amb què s'arribava al descans i que a la segona part no hi ha hagut gols. En l'altre partit, a minut 73, Cornellà-Cerdanyola. Aquí sí que hi ha hagut gols perquè al descans hi arribava amb l'empat a 1 i ara el Cornellà està dominant per 3-1 davant del Cerdanyola.
1: Bàsquet Lliga Catalana, tercera FEB. Vic-Mollet, com estan les coses? Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs igualtat màxima, 49-49. Acaba d'empatar el conjunt lligatà amb dos tirs lliures de Joel Joia en els primers punts d'aquest darrer període. Com diem des del principi, partit igualadíssim, avantatges mínims per cada un dels dos equips i tot es decidirà en aquests darrers 10 minuts.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, com va el Sabadell-Linyola?
2: Sí, és l'últim duel en presència catalana que ens queda. De moment està guanyant a la Linyola per 0-1.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:32, som els d'Alt en Joc, afrontem la darrera mitja hora del programa i encara hem de repassar diverses competicions que es disputen aquest cap de setmana. Comencem parlant d'handbol. A la divisió d'honor femenina, aquesta tarda, segona jornada i primera derrota de la temporada per al Granollers.
2: Sí, perquè havia guanyat la primera jornada contra l'Oviedo, però avui a la pista de l'Sporting La Rioja, doncs el CAC 7 Balomano Granollers ha acabat perdent de 5 gols de diferència, 28-23, per tant, com deies, primera derrota del conjunt femení del Granollers.
1: Perd una posició i ara és vuitè la classificació, però evidentment ara això és bastant anecdòtic quan s'han disputat només dues jornades. I ja ha començat la Lliga Asobal, la masculina, primera jornada. Ahir van jugar tant el Barça com el Freiking Granollers.
2: I els dos van acabar els seus partits amb victòria. El Barça per un contundent 32-48 a la pista del Logroño i el Freiking Balomano Granollers va guanyar 38-34 davant del Cangas.
1: Doncs inici millorable per als dos equips de casa nostra. Després de la victòria del Barça a Logroño, un dels jugadors blaugranes, Adrián Sola, deia això.
3: Muy contento por la victoria, hemos hecho un partido muy serio, todo el equipo ha estado dentro desde el principio, hemos sabido empezar y hemos ido sacando ventajas sobre el rival, pero bueno, creo que era un partido difícil. El Logroño es un equipo muy competitivo, un gran equipo y bueno, creo que hemos sabido sacar el resultado. Creo que hemos entrado muy bien desde la pretemporada, todos juntos, al final el año pasado terminamos muy bien y este año hemos vuelto de la misma manera o intentando volver a esa manera y creo que estamos volviendo muy bien y los dos primeros partidos lo dicen.
1: I de la seva banda, el tècnic del Freiking Granollers, Antonio Rama, feia aquesta lectura de la victòria davant del Cangas, 38-34.
4: És veritat que ha costat ajustar defensivament, sobretot el tema de les ajudes, ens obrien massa quan ja ens venien a l'1 contra 1. Una mica la idea que l'inici fos des de parat, però que després no arribaven ràpidament les ajudes, els imparells potser arribaven tard i ens veiem massa fàcil el passe llarg. I després sí que és veritat que hem estat a la primera part potser amarrades que no tocaven. Penso que a la segona ja hem pogut arreglar una miqueta o ajustar una miqueta aquesta defensa, poder córrer una mica més en atac, i penso que aquest fruit del desgast també, no?, de jugadors que han pogut anar sumant, no?, el Ferran ha jugat molts minuts, el Juan, el Domi, els dos esquerrans, sobretot a la primera línia, han donat, doncs, diguéssim, molt bagatge a tot el partit.
1: Doncs de moment bon inici a la Lliga Sobal per als dos equips catalans amb victòries del Barça i del Freiking Granollers. I qui debutava també a la Lliga aquest vespre, en aquest cas a la plata masculina, era el filial del Barça. Què ha fet?
2: Doncs acaba perdent de 3 gols de diferència el Barça Atlètic, que jugava a la pista de Naitasuna, i acaba perdent per 33-30.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Doncs vinga, hem de parlar de més coses, perquè en hoquei patins s'està disputant les Supercopes catalana, tant femenina com masculina, a Mollerussa, i demà tindrem doble ració a les televisions locals i a la xarxa, a més.
2: Sí, a partir d'un quart menys 5 de la tarda, en directe el programa En Joc a les televisions locals, al Mataró Caldes, aquesta final femenina d'aquesta Supercopa catalana. I més tard, a partir de 6:45, serà el torn de la Supercopa catalana masculina, en directe a la xarxa més. Serà el duel entre el Mollerussa i el Ripoll, aquesta final masculina.
1: Doncs aquestes dues finals, demà, a les televisions locals i a la plataforma de la xarxa més, en la primera edició d'aquesta temporada també del programa En Joc Televisió. I també estem pendents d'una altra competició en hoquei patins, també de casa nostra, perquè encara queda perquè comencin els campionats estatals. En aquest cas, quarta Lliga Catalana Plata. Avui s'han disputat les semifinals en aquesta final a 4 que es fa a Palafrugell.
2: Sí, l'equip anfitrió, el Palafrugell, ha guanyat en una de les semifinals per 4-2 al Sant Cugat. Es planta, doncs, a la final de demà. L'altra semifinal enfrontava el Manlleu i el Mataró. Ha acabat guanyant el Manlleu per 3-2 davant del Mataró i, per tant, demà a la final, a 1:45 de la migdia, Palafrugell-Manlleu. Palafrugell, evidentment.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, i també estem esperant que comenci les competicions domèstiques al waterpolo, però s'estan disputant Copes Catalunya. Per exemple, Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, partits de tornada dels quarts de final, així estan les coses.
2: Sí, ja tenim definida, de fet, una semifinal, l'altra ens ha quedat a l'aire, ara ho expliquem tot. S'enfrontaven avui el Terrassa i el Mediterrani, ha guanyat el Terrassa davant del Medi per 11 a 9, a l'anada havien quedat amb empat a 13, per tant, el Terrassa que arriba, doncs, a la semifinal. El Sant Andreu Catalunya ha acabat amb victòria del Catalunya 11 a 16, un Catalunya que ja havia guanyat a l'anada per 9 a 5. Per tant, també es classifica doncs, el Catalunya per a les semifinals. En una altra de les eliminatòries de quarts de final, Mataró-Sant Feliu ha guanyat el Mataró 14 a 11. A l'anada havia guanyat 8 a 13 i ens queda pendent una d'aquestes eliminatòries, un partit de quarts de final. Es disputarà el dia 15, serà el partit entre el Sabadell i el Barceloneta. Havia guanyat el Sabadell 5 a 15, per tant, veurem què acaba passant. Això fa que encara no coneguem un dels semifinalistes. Les semifinals, de moment, a les 11 dissabte vinent, Mataró-Terrassa, i l'altra semifinal serà a la 1 de la migdia entre el Catalunya i el vencedor de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Barceloneta, que, com diem, de moment domina el Sabadell.
1: Doncs ben pendents de com quedaran definides ja definitivament aquestes semifinals. El pròxim cap de setmana es disputaran i us ho explicarem. De moment, avui, el Terrassa, com ens deia l'Anna, ha guanyat el Medi, per tant s'ha classificat per semis. Com ha anat aquest partit? Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Després d'un espectacular empat a 13, el partit quedava obert i amb emoció. I no ha faltat aquesta emoció en aquest partit de tornada, amb la victòria del Club Natació Terrassa per 11 a 9. Un conjunt de Xavi Pérez que fins al tercer quart no ha començat a donar un cop a sobre la taula que ha servit i ha estat definitiu per poder aconseguir el bitllet per la següent ronda. Al final del primer quart, empat a 1, igualtat màxima. S'ha obert una mica el partit en el segon quart amb el resultat d'empat a 5. Arribàvem al temps de descans i a la segona meitat un parcial de 3 a 1 donava dos gols d'avantatge que el conjunt de Xavi Pérez doncs, ha sabut gestionar en un últim quart on deixava doncs, el partit també molt i molt obert. Un conjunt agarenc que amb els gols de Pani Zeguedi i de Carlota Peñalver, que han estat les màximes realitzadores, han donat oxigen a un equip de Xavi Pérez que, com tots els equips, en aquests moments de la temporada, comencen a preparar el que serà l'inici de la competició de casa.
1: Doncs el Terrassa, classificat per les semifinals d'aquesta Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina. Però també s'està disputant la masculina. Fase final, el Club Natació Montjuïc. Avui s'han jugat un parell de partits. De fet, un d'ells l'hem pogut seguir també a les televisions locals.
2: Sí, s'han disputat les dues semifinals amb aquests resultats. Barceloneta 19, Terrassa 6 i Sabadell en Barcelona s'han enfrontat i ha acabat emportant-se la victòria al Sabadell per 16 a 12. Per tant, Barceloneta i Sabadell jugaran demà a la final a partir de 3:45 de la tarda i abans, a 2:45 del migdia, s'hauran enfrontat el Terrassa i el Barcelona lluitant pel tercer lloc en aquesta eliminatòria, diguéssim, de consolació.
1: Doncs la final demà, 3:45, la podreu seguir també a la xarxa Més entre Barceloneta i Sabadell, un Sabadell que s'ha imposat avui a la Barcelona per 16-12 en aquest partit que també hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit, escoltàvem de la banda del Sabadell Albert Espanyol i de la banda del Barcelona el seu tècnic Andreu Josep.
6: Sí, ha estat molt igualat, sobretot al principi, tot i que penso que hem creat bastants ocasions al principi que malauradament no han entrat. Però bé, és el que s'espera, no?, d'un Barcelona-Sabadell, que sigui un partit igualat i que sigui un partit agressiu. Al final ens hem endut nosaltres el partit, jo crec que de manera merescuda i contents amb la victòria i amb la primera final que tenim demà. El Barceloneta és l'actual campió d'Europa, no?, és el millor equip del món. Sabem de la dificultat del partit, però per nosaltres és un repte. És un repte posar les coses difícils i és un repte aconseguir guanyar-los algun dia.
7: Si recibes 12 goles en dos partes, com hem recibido nosotros, si no me equivoco, en la tercera la quarta parte, no puedes aspirar a ganar un partido de waterpolo. Hemos hecho muy bien durante los primeros dos tiempos, pero no es bastante. Tienes que hacerlo mejor todo el partido si quieres ganar a un adversario que es superior. Entonces, nada, me quedo con lo que hemos hecho bien en los primeros dos cuartos, con la intensidad defensiva que hemos tenido, que la hemos perdido.
0: En joc.
1: Vinga, 9 i 42 minuts i una altra competició de la que estarem ben pendents. De fet, demà podrem veure les dues finals a la plataforma La Xarxa Més. Són els campionats de Catalunya de Divisió d'Honor. S'estan disputant les finals. De fet, es disputaran demà les finals i les podrem veure totes dues.
2: A partir de les 5 de tarda serà el torn de la final masculina. S'enfrontaran Atlètic Terrassa i Júnior. I més tard, a les 7, la final femenina entre l'Egara i el Júnior.
0: El reportatge en joc.
1: L'olotina Alba Godony s'ha proclamat aquest estiu sotscampiona d'Espanya sub-23 de ciclisme en la competició celebrada a Sabiñánigo, a Òscar. Godony va ser desena de la classificació general en què es va imposar una altra catalana, Deia Benito. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Aliaga.
8: La veritat és que no. Vaig venir d'una volta a Catalunya on no em vaig trobar gaire bé, precisament, i no sabia com estaria de forma per aquests campionats. Però al final em vaig trobar molt bé, la veritat. No sé, vaig portar bé tant la calor, el menjar i tot, i em vaig sorprendre a mi mateixa.
9: Un podi inesperat però merescut. Alba Godony va aconseguir la medalla de plata de la categoria sub-23 en el Campionat d'Espanya de carretera, que va tenir lloc a finals de juny a Sabiñánigo, a Òscar, només superada per la guipuscoana Ayala Serrano per 13 segons. Godony havia fet una inspecció prèvia al circuit per saber a què s'hauria d'enfrontar.
8: Bueno, vam anar a fer un reconeixement una mica el dia abans i vam veure les pujades i això, o sigui que sí, ja l'havia vist una vegada.
9: Més enllà de conèixer o no la carretera, per a la ciclista garrotxina, el més important és tenir força mental per gestionar les curses.
8: Bueno, doncs jo crec que la clau, ja no només per això, sinó en molts diferents àmbits del ciclisme, moltes carreres, és tenir molt de cap. Has de ser valent i al final arriba un punt que tothom està mort i qui aguanta és el que té més cap i és més valent de ment.
9: Alba Godony va acabar desena de la classificació general encapçalada per Mireia Benito, un lloc molt meritori per a una ciclista de tan sols 20 anys.
8: Sí, estic molt orgullosa de mi mateixa, la veritat. Em vaig sorprendre i molt contenta de poder estar competint amb les millors.
9: Alba Godony compagina el ciclisme amb els estudis d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Girona. Per tant, no té gaire temps per entrenar.
8: No, jo no sóc una persona d'entrenar moltes hores. No sé, dec fer unes 15 hores setmanals. Depèn de la setmana, perquè també estic estudiant durant el curs escolar. I a vegades és una miqueta difícil de combinar, però bueno, vaig fent el que puc i intento fer entrenos a vegades més curts, però que siguin efectius.
9: A banda de quedar segona a la prova en línia, Godony va ser quarta en la contrarrellotge, una prova que va guanyar Laia Puigdefàbregas, companya d'equip al Massi Tàctic. Però el seu terreny favorit és la muntanya.
8: Home, el meu terreny especial és la muntanya, o sigui, per pujar i baixar i tornar a pujar.
9: El sotscampionat d'Espanya sub-23 és l'èxit més important que ha aconseguit fins ara Alba Godony. També destaca el tercer lloc a la contrarrellotge individual de l'any passat i el quart lloc al Giro de la Toscana 2025, la primera prova UCI en què ha participat.
8: L'any passat també em va anar força bé als campionats d'Espanya. Com que era cronoescalada, se'm va donar una mica millor que la crono aquest any. No sé, també he fet alguna cosa a la Toscana. L'any passat també em va anar

0: siguin les carreres i les ciclistes són més conegudes, cosa que està molt bé, la veritat.
1: Tot i això, considera que encara queda molt camí a fer i que falten mitjans per desenvolupar aquest esport.
0: Home, aquí a Catalunya, la veritat és que estaria bé tenir algun... O a nivell d'Espanya, no dic a Catalunya, tenir algun altre equip, que, bueno, algun equip, perquè no tenim cap equip, bueno, a part del Movistar World Tour. I la veritat és que per aquí la zona on visc només tenim el Massi. Estaria molt bé tenir un parell o tres equips i algun de continental per tenir oportunitats a casa i no haver-les d'anar a buscar a altres països on sempre es compliquen més les coses per temes viatges i tot.
1: Codony no descarta participar en una gran cursa com una Vuelta a Espanya, però ara per ara ho veu com una fita llunyana.
0: Ostres, ara mateix no. Aviam, si em sorgís l'oportunitat, pues estaria... Evidentment, hi aniria de cap, però comporta una gran preparació que, bueno, hauria de preparar.

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:48 i un dels noms també de la jornada de dissabte pel que fa a l'esport català. El palista urgellenc Miquel Travé, que ha guanyat l'or a la prova de la Copa del Món celebrada a la Seu d'Urgell en modalitat de padel slalom C1. Després de coronar-se recentment campió del món a Oklahoma, Travé ha guanyat el Parc Olímpic de la seva localitat natal i confia a repetir l'any vinent en els Mundials que es faran precisament a la Seu.
2: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparant pel Mundial i el final i les últimes Copes del Món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer en la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat, i em deu haver anat pels pèls perquè no estava massa ben posicionat, però bueno, guanyar aquí sempre ajuda. Al final aquest esport no saps mai el que pot passar i aquesta vegada doncs, ha anat a favor meu perquè he arribat en segona posició, però al final, afegint una penalització, he pogut emportar l'or. I, bueno, evidentment, intentarem revalidar la victòria l'any que ve, però queda molt camí per davant encara.
1: Doncs felicitats al Miquel Travé. Estem a la ronda final, 9:49 minuts. Vinga, que hem d'anar tancant alguns marcadors que teníem encara oberts. Per exemple, futbol, tercera divisió, grup 5è, segona jornada, estaven pendents de dos finals.
3: Sí, un ja acabat, de partit, és el Sant Juan Aleti Montcada i la Sada Mar. El Sant Juan Montcada, Aleti Montcada, ha acabat guanyant 2-1. Això que el partit fins al tram final ha acabat empatat amb l'1-1, però al final, doncs, el Sant Juan Aleti Montcada ha guanyat 2-1. I el Cornellà Cerdanyola està amb el marcador 3-1, minut 92, l'àrbitre n'havia afegit 3, per tant, en queda un. De moment, dominant el Cornellà 3-1.
1: Doncs a prop ja d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada el conjunt d'Ignasi Sanabra. En bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, grup tercer, segona jornada. Acaba el Vic Mollet, Radio Vic, Pep Portet.
4: Doncs bona tarda, bona nit, Ignasi. 21 segons, ara s'atura el joc perquè un jugador del Mollet ha rebut un cop. 21 segons per acabar-se el partit. Guanya el conjunt biguetà 64-62 i té possessió de pilota. Un club bàsquet Vic que havia començat molt malament el darrer quart, a la darrera connexió ho havíem deixat amb un empat a 49, però un parcial de 0-6 pels mollesencs semblava que podia trencar el partit, però res més lluny de la realitat. El conjunt en biguetà que s'ha refet i amb un bon parcial s'ha arribat a posar 62-57, més 5 pels homes de César Saura, i ara, com diem, 21 minuts posarà la pilota en joc el conjunt biguetà. No sé si la ronda... Anava a dir si podíem aguantar aquests 20 segons, però ara hi ha hagut una falta. Pilota aturada, falta, dos tirs lliures que tindrà el conjunt biguetà. 19 segons, punt 9, perquè s'acabi el partit.
1: Ignasi, ara tornarem, Pep. Ara tornarem i diem com acaba el partit. Fins ara.
4: Molt bé.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina. Acaba ja el partit entre Sabadell i Linyola.
3: Sí, acaba guanyant Linyola per 0-2 davant del Sabadell. Per tant, la Linyola classificat, igual que el Penyes Plugues, i han perdut Hospitalet i Ripollet. I demà, Mataró, Rubí, un altre duel català a partir de les 12:20 del migdia.
1: Doncs tot això en un dissabte, on l'Espanyol ha aconseguit una important victòria 0-2 al camp de l'Osasuna. I primera victòria a domicili de la temporada, segona en total a la Lliga, per conjunt de Manolo González.
5: Tal com està posada la segona part, era tenir una mica de...

0: el partit, que no tinguessin contraatacs, i tot el rato que tu tens la pilota guanyant 0-2, evita que el rival et pugui atacar. I després, però a vegades quan has d'atacar un rival, si tu no et fas 10 passades, encara que sigui a darrere, no provoques que el rival vingui a per tu, no provoques que salti, i jo entenc a vegades que genera una mica d'impaciència, però a vegades també és necessari per trobar les situacions de joc, i bueno, penso que l'equip ha tingut personalitat per fer-ho, i ja et dic, queden coses per mi millorables a nivell de duels individuals, que penso que tenim marge per donar un pas endavant. A nivell de l'energia, la pressió, també penso que tenim marge per millorar. I bueno, però ja et dic que tenint en compte els anys joves que hi havia i tot, penso que tenim un marge de millora molt bo. I torno a dir el mateix, si aconseguim guanyar, serà més fàcil per ells que puguin millorar dia a dia.
1: Vinga, va, tornem cap a Vic, que està molt emocionant aquest Vic Mollet de Lliga Catalana Tercera Fe, Pep.
2: Doncs, Ignasi, 19 segons al pavelló del Castell d'Emplana són molt longos, perquè continuen quedant 19 segons i 9 dècimes. Edi Fins ha llançat els dos tirs lliures, els han cistellat, guanya el conjunt biguetà 66-62, però ha demanat temps mort al tècnic del Mollet per treure des de camp contrari, i ara es disposen a posar la pilota en joc, com diem, aquests 4 punts d'avantatge que porten els biguetans. Haurà de córrer molt el Mollet i haurà d'estar molt encertat en aquest poc temps que queda, una possessió i escaig, si vol aconseguir la victòria. Ara posarà la pilota en joc Díaz, juga ja per Valle, el conjunt molletenc entra entre cistella, cistella fàcil de Valle, es posa 2-15 segons, falta ràpida a Edi Fins, el mateix que havia notat els dos tirs lliures anteriorment, autor de 15 punts, el màxim encistellor del partit, Edi Fins. Queden 14 segons. Ignasi, si voleu fer una altra ronda i tornem a passar,
1: vinga,
2: com vulgueu.
1: Ara tornarem un altre cop, va. Escoltem també a Quique Álvarez, el tècnic del Girona, després de la derrota del Girona per 1-2 davant del Castelló.
3: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, doncs saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: I ens arriben declaracions acabades de treure del forn de Sergi Trullàs, el tècnic del Manresa, després de la segona victòria en dos partits.
4: Lògicament, la temporada anterior va ser tot el contrari, no? Vam fer un equip nou, en aquest sentit sí que hem pogut retrobar tots aquells pivots que nosaltres hem volgut. Això facilita molt les coses, tots saben el que hem de fer cada moment, així treballem durant el dia a dia. Soc un entrenador que dona molta llibertat al jugador dintre d'una estructura que pensem que nosaltres com a gos tècnic podem facilitar als jugadors. En aquest cas, els nouvinguts penso que s'estan adaptant bastant bé, però sí que sé que es nota molt els jugadors que ja porten molt temps jugant junts, i en fases del lloc jo penso que s'ho ha pogut veure, però hem de mantenir aquesta regularitat i tanta, com he dit abans, ser més ambiciosos i posar el llistó més alt del que hem vist avui.
1: Vinga, ens queda un minutet de programa. Ha acabat el partit, Pep, entre els Vic i el Mollet?
2: Doncs encara s'ha allargat més perquè hi ha hagut una jugada increïble, faltant 4 segons, falta personal rebuda per Vinyalonga, ha encertat el primer, ha tirat descaradament a fallar el segon, han agafat el rebot i en l'últim segon de la possessió Albert Real ha llançat de 3 per empatar el partit i deixar un 68-68, partit que anirà a la pròrroga.
1: Déu-n'hi-do, com està el partit? Doncs escolta'm, Pep, demà ens expliques com ha acabat aquest partidàs, perquè a més serà decisiu pel que pugui passar demà a la tercera jornada. Fins demà, Pep, gràcies.
2: Fins demà.
1: Doncs déu-n'hi-do aquest Vic Mollet que no vol acabar i que acabarà la pròrroga, vaja. En fi, no tenim temps per més. Anna, gràcies i bona nit.
5: Bona nit, Ignasi.
1: Fins demà, fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapeño Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
6: Enjoc, el programa de l'Esport Català.

0: La xarxa de comunicació local. I és que avui...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inevitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir pertinences. En Cultura us expliquem que Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament, en un any en què precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació és gratuïta. Moltes companyies estan satisfetes de la seva participació en la fira gràcies a les contractacions que han pogut tancar amb programadors. Propostes com la de les catalanes, la Cot Foll, entre bous i vaques, que aborden amb acrobàcies corporals una temàtica tan delicada com l'Alzheimer, han conmogut el públic de Tàrrega. I tanquem amb esports, ho fem amb futbol. La primera divisió, l'Espanyol, ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada. Roberto Fernández ha estat el gran protagonista del partit amb dos gols que han donat els 3 punts l'equip blanquiblau. I en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB, que es disputa demà a Tarragona.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
2: People of World of Dreams. The time has come to introduce you to a new level of music. Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
6: It's D-Sound. Once again, live.